0: Tot seguit us presentem el concurs El misteri de les tres bandes sonores.
1: I ara anem a buscar el misteri, el sisè misteri, que tenim ja les tres pel·lícules que, escoltant la música que tot seguint posarem, doncs
2: són difícils, ho he de dir, són difícils. No descarto que la fem com a obra mestra, perquè veritablement és una obra mestra. No diem res més per no donar pistes, evidentment, però, clar, és dels anys 60, i és una mica...

0: Una pel·lícula, jo crec que molt èpica.
1: Sí.
0: Èpica històrica.
1: El poder d'evocació d'aquesta música és molt important. Fa que on s'ambienta, la pel·lícula ja t'hi porta. Algun dia en parlarem del que és la pel·lícula, perquè és d'un personatge real.
0: Sí,
1: va existir,
0: la història.
1: Tot i que pugui semblar...
0: Es podria dir que és gairebé un biòpic.
1: Sí.
0: Molt bé, doncs aquesta seria la primera.
1: Aquesta és una cançó que no es va fer per la pel·lícula.
0: No, perquè és
1: també fa una altra escena memorable per mi d'una gran pel·lícula, més recent, en la que... va com que diuen, com en ell el dit, no?
0: Li va niquelada, no? Però és d'aquelles pel·lícules que s'aprofiten d'un èxit pop
1: per
0: ambientar la pel·lícula i bé, es produeix el lligam si realment agafa...
1: Sí, perquè la cançó és dels anys 80 i la

0: Certament aquests eren genials, eh?
1: Molt, molt bons, molt
0: bons. Eren molt bons, eh? Molt bé, doncs aquesta serà la música que servirà per buscar, per identificar quina pel·lícula hi ha al darrere d'això. I ara anirem per l'última.
1: Mm-hmm.
0: Que, aviam...
1: aquesta és difícil.
0: Aquesta
1: és difícil. Aquesta és difícil. Bé, considero que és difícil.

0: També és una pel·lícula molt èpica, no?
1: Sí, totalment.
0: També és una, i amb un repartiment també, és, també espectacular.
1: Espectacular. I també és basada en fets reals.
0: I si et sembla, doncs ho deixaríem aquí.
1: Perfecte.
0: David,
1: molt bé.
0: Escoltant aquesta banda sonora, i acabem el de Va de Cinema.
1: Molt bé.
2: Podeu participar a través d'Instagram al compte de l'Amics i Residents Arbúcies o al WhatsApp de Ràdio Arbúcies al 603 487 129 amb una nota de text o de veu breu. Us esperem.
3: Jaymar patrocina la secció Va de Cinema amb David Merino.
4: Escolta'ns per internet i també els dispositius Alexa amb la millor qualitat de so.
5: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.

0: That's it. Hold on.
1: Ràdio Arbúcies 107.6 FM.
2: La banda sonora.

0: I Laia, saps què meravella de la flama del Canigó?
1: Digue'm.
0: I és una cosa que és molt, molt personal, eh? Mm-hmm. Que cada any, sense grans organitzacions, sense grans institucions, la flama del Canigó arriba a la nit de Sant Joan i com una cosa màgica s'escampa per tot el país, per tot el país, per tot el país, i arriba a encendre quasi bé totes les fogueres que encara es fan als Països Catalans. Què et sembla?
1: Sí, sí. És de les nits més maques de l'any.
0: Ep, ep, llum vermella, comencem. Benvinguts i benvingudes al Festa Festa, el programa de cultura popular i associacionisme que s'escolta per la ràdio i per internet.
1: Hola, Madeu, hola a tothom. Avui som a divendres 15 de maig de 2026, diada de Sant Isidre Llaurador, patró de la pagesia i de moltes de les nostres viles i ciutats. I atenció, perquè aquest és el programa número 845 de la nostra etapa digital i el 2634 de tota la nostra història, que es diu aviat, però anem sumant setmanes des del setembre de 1989.
0: Doncs mira, felicitem a tots els Isidres i a totes les Isidretes, que també n'hi ha, eh? I a tota la gent de la Terra, perquè ens fan molta falta. La pagesia sempre, sempre, sempre amb nosaltres, sempre, sempre amb la pagesia. Com sempre, ens podeu trobar al nostre web www.festafesta.com. i encarem un cap de setmana de molta activitat, Laia, perquè aquest cap de setmana que va del 15 al 16 i el 17 de maig tenim cites imprescindibles a la Vall de Bianya, a Bellcaire d'Urgell, als Gimenells, a Masquefa, entre moltes poblacions que estan de festa. I encarem l'estiu, i ja se sap, a l'estiu tota cuca viu, i vinga festes, i vinga festes.
1: I pel que fa al contingut d'avui, el nostre tema central ens apropa a una tradició ben viva a casa nostra i que forma part de la nostra identitat. Us explicarem com anirà el 50è Congrés de la Flama del Canigó celebrat a Arenys de Mar.
0: 50 congressos ja, això ja en són una pila. Doncs sí, tenim per endavant 55 minuts de cultura popular, de la bona, de la bona, de la bona, de veritat. Veniu, ens acompanyeu?
1: Ara sí, comença el Festa Festa.
2: Festa Festa. Cultura popular i associacionisme a la ràdio i a internet.

0: Recordeu que el Festa Festa el podeu seguir per les xarxes socials, per Facebook, per Instagram, per X, pel nostre canal de Telegram i, per suposat, accedir a tots els continguts a través del portal Tornaveu i per la web de l'Institut de Cultura de Barcelona en la seva secció de Cultura Popular.
1: I també ens teniu a l'abast a Apple Podcast, Spotify i Overcast, i una salutació molt especial als qui ens escolteu des de les ràdios locals, que setmana rere setmana ens feu confiança per arribar a tot el territori.
0: Avui tindrem l'actualitat del Tornaveu amb l'Emma Robres, el Baròmetre Castellà amb la Sara Soriol i les seccions de luxe que, com sempre, els nostres col·laboradors i col·laboradores que ens aporten el seu coneixement, en Víctor Pàmies amb les dites i refranys, el Ramon Vilar amb les sons de la tradició, l'Helena Mayor amb les sardanes del Pau Casal i en Gustau Moles amb els secrets de l'etnologia.
1: Però ara és el moment del reportatge central i ens traslladem fins al Maresme per conèixer tots els detalls del 50è Congrés de la Flama del Canigó.
2: Festa, festa!
3: Amb Laia Camproví
4: i Amadeu Carbó.
2: Festa, festa és un programa patrocinat per la Federació d'Ateneus de Catalunya i l'Agrupació del Bestiari Festiu de Catalunya, amb la col·laboració de l'Agrupació Cultural Folklòrica Barcelona.

0: La Flama del Canigó és molt més que un ritual de pas. És una xarxa humana que cada mes de juny connecta els cims de la muntanya amb les places de tot el territori. A Arenys de Mar aquesta tradició té unes arrels profundes que es remunten a l'any 1974, però la història real va començar en realitat una dècada abans. En temps de clandestinitat, grups d'excursionistes havien d'esquivar la Guàrdia Civil per portar el foc des de Perpinyà. Una aventura de compromís que persones com la Xesca van mantenir viva fins i tot en moments personals difícils. Aquest esperit de resistència ha anat evolucionant cap a una organització cada vegada més sòlida. L'any 2024 va marcar un punt d'inflexió amb la creació de l'Associació Coordinadora de la Flama del Canigó. Amb seu a Igualada, aquesta entitat neix per posar ordre, donar cobertura jurídica i assegurar els equips de foc que reparteixen la guspira arreu del país. Des de la seva presentació a Montserrat fins a la consolidació de la seva primera junta a finals del 2025, la coordinadora vetlla perquè el símbol d'unitat dels territoris de parla catalana es mantingui intacte i protegit. Aquest 2026, Arenys de Mar es converteix en el centre neuràlgic d'aquesta tradició en acollir el 50è Congrés de la Flama del Canigó. És una edició històrica que celebra mig segle de camí compartit i que s'ha acompanyat de la publicació d'un conte sobre la tradició presentat aquest darrer Sant Jordi. En parlem amb Cesc Avila, membre de la comissió de la Flama del Canigó d'Arenys de Mar. Darrere de cada foguera de Sant Joan s'amaga el simbolisme de la flama com a element que cus i que vertebra la identitat de tots els territoris de parla catalana.
1: El país català és una realitat històrica. El sentit que té és la unitat històrica comuna i més enllà de tots els països com l'Alguer, Catalunya, etc. El simbolisme és el mateix del primer dia, ja que continuem colonitzats pels nostres veïns, França i Espanya. Només cal veure què fan amb la llengua i la cultura al País Valencià, les Illes i al nord de Catalunya, i també aquí al Principat.

0: Aquest 50è congrés, Arenys, no és només una celebració de mig segle de vida, sinó que també és una oportunitat per fixar els nous objectius de la tradició en l'etapa actual.
1: L'objectiu del congrés, pues, és el retobrament de tots aquells equips de foc dels Països Catalans i la Provença per donar a conèixer tot el treball que fan, així com les rutes i els pobles que al llarg dels anys s'hi van incorporant. Els materials per la seva difusió en definitiu, la part humanista de la flama del Canigó.
0: Des de les primeres incursions d'Amagat als anys 50 fins a la creació de l'actual coordinadora, el creixement d'aquesta xarxa ha estat constant.
1: Ha evolucionat tant i tant que les autoritats franceses posen quantitat de dificultats per pujar al cim, però amb la voluntat dels equips fa que l'esperit reivindicatiu sigui el mateix de sempre. Ja sabeu que el govern francès ens posa molts problemes per anar.
0: La força de la flama resideix en el teixit associatiu local i en la col·laboració d'entitats que, com Òmnium Cultural, fan possible que el foc arribi a cada plaça.
1: Les entitats locals i el voluntariat de la transmissió de la flama i a l'organització de tots aquests actes, pues, són els que han mantingut encesa la flama i que farem que la flama perduri per sempre.
0: Ara el repte és aconseguir que el llegat del Canigó segueixi sent una expressió viva que interpel·li també els més joves per poder-ne garantir el seu futur.
1: Futur, jo crec que mentre hi hagi gent que cregui que la seva llengua, la seva cultura i les seves tradicions tenen els mateixos drets que totes les cultures del món i continuem estiguin colonitzats, pues la flama serà la llum que ens portarà a no perdre la memòria per assolir l'objectiu de la nostra llibertat.
0: Moltes gràcies, Cesca, per atendre els micròfons del Festa Festa. Ara nosaltres continuem amb el programa.
2: Festa Festa!
0: I ara escoltem el primer tema musical, una cançó que ja és un himne de les nostres places, i és que es diu La Foguera, del grup Charango.

0: Donen ganes, eh? Donen ganes de fer fogueres. A mi m'agrada molt fer fogueres i per Sant Joan he de dir que disfruto molt, tot i que encara ens queda, eh? Encara ens queda per arribar a Sant Joan. Però ens encomanarem sempre a aquesta foguera dels Charango i ara connectem amb l'actualitat per saber què bull en el món associatiu. L'Emma Robres ens du les notícies del Tornaveu.
1: Festa, festa!
2: Les notícies del Tornaveu.
3: Portugal serà la seu de la primera trobada internacional de ball de bastons i ball de pastorets el cap de setmana del 29 al 31 de maig. Uns 300 membres de 15 colles de Catalunya ompliran les places i els carrers de Viana do Castelo, al nord del país, per fer una demostració d'una dansa tradicional catalana molt antiga i molt estesa al territori. Per què s'escull Portugal, però? Ho explica Ramon Parés, president de la Coordinadora de Ball de Bastons de Catalunya, l'entitat organitzadora.
4: Per proximitat, per similituds, cultura, tenia un coneixement de que Portugal tenia també ball de bastons o algo similar a ball de bastons, i per això vam dir Portugal.
3: La trobada tindrà el format de festa oberta i participativa, amb 3 dies d'activitats als carrers i a diversos espais del municipi. Arrencarà divendres 29 de maig al vespre amb l'acte inaugural, la presentació dels grups participants i parlaments. Durant el cap de setmana hi haurà actuacions de bastons i pastorets, cercaviles, espectacles, ball folk i una gran festa bastonera la nit de dissabte. Tant el ball de bastons com el de pastorets són excel·lents exemples de patrimoni immaterial viu, preservat i actualitzat gràcies a l'esforç de grups i comunitats de tots els països catalans, sempre oberts a l'intercanvi i al diàleg amb altres cultures. L'agrupació de colles geganteres de Catalunya té entre mans un retorn ben esperat, el del concurs nacional de balls de gegants. Sant Feliu de Llobregat serà la seu de la tercera edició, que tindrà lloc el 23 de maig a les 6:30 de la tarda. Aquesta cita és especialment significativa, ja que la capital del Baix Llobregat commemora els 25 anys de la seva proclamació com a ciutat gegantera de Catalunya, fita que recorden amb molt d'orgull. Si bé és cert que la pandèmia va frenar aquesta gran celebració, amb la restitució del concurs també se'n recupera l'objectiu, com explica Robert Quirantes, el president de l'agrupació.
5: Voler premiar o incentivar les colles mitjançant el concurs, de la importància que també tenim dintre la cultura gegantera, doncs de tenir els nostres veïns propis, d'aquesta pedagogia i aquest treball que importa tenir doncs, un ball i que els gegants ballin bé.
3: En aquesta edició seran 3 les modalitats en què les colles hauran de demostrar tot el seu potencial. El ball improvisat individual, l'improvisat en parella i el ball coreografiat original de cada colla. Totes aquestes danses harmonitzades per la mateixa banda que tocaran directe. Es valorarà la complexitat del ball, de la música escollida o com s'adapta el ball a la cançó en directe, però també com és el gegant que l'està executant. S'espera d'aquest concurs que a la llarga incentivi a la innovació i la recerca de nous llenguatges dins del món geganter.
6: Gràcies, Emma, per posar-nos al dia una setmana més. I de les notícies del teixit associatiu passem a l'actualitat de les camises i les faixes. La Sara Soriol ens porta el baròmetre casteller d'aquesta setmana.
2: Festa, festa.
1: Baròmetre casteller.
2: Amb Sara Soriol. Comença la temporada dels grans castells.
7: Hola, companys. Tornem a ser aquí per actualitzar el baròmetre estrella. Els castellers de Vilafranca han estrenat el 3 de 9 a les Cabanyes, al costat de Vilafranca, municipi que ha esdevingut nova plaça de 9 del món casteller. Per la seva banda, la Vella de Valls ha estrenat el 4 de 9 a Lleida. La jove de Tarragona ha protagonitzat una doble estrena, el 4 de 8 amb l'agulla i el 2 de 8. Els Minyons de Terrassa han presentat el 5 de 8 i els Borinots de Sants i els de Gràcia han tret el 2 de 8. Els Castellers de Sabadell han estrenat el 3 de 8. Els de Sant Cugat i els Xiquets de Reus han presentat el 4 de 8. Els Xiquets de Tarragona han completat el Carro Gros i els Segals d'Osona han coronat el 3 de 8. Per la seva banda, les joves de Valls, els castellers de Lleida, Capgrossos de Mataró i Marrecs de Salt han tret el 2 de 7. Els castellers d'Esparreguera han estrenat el 5 de 7 i, per la seva part, els castellers de Mediona han estrenat el 3 de 7 i el 4 de 7 i els carallots de Sant Vicenç han tret el 3 de 7, mentre que els xerrics d'Olot han estrenat el pilar de 5, els alots de Llevant el 2 de 6 i els castellers del Foix el 5 de 6. Finalment, els malfargats de Pallars han sumat el 4 de

0: 6. I això és tot per avui. Recordeu que podeu consultar el llistat sencer de colles al nostre web baròmetrecasteller.cat.
1: Gràcies, Sara Suriol, i t'esperem la setmana vinent amb més actualitat castellera.
2: Festa, festa!
1: I seguim ara amb música de qualitat i compromís. Escoltem Maclamet, un tema del Vicent Andrés Estellés, que en el seu moment va popularitzar i molt l'Ovidi Montlló, i que ara l'escoltarem, però versionat en una col·laboració del Feliu Ventura, del Xerrameco i els Aborígens.

0: I de la poesia passarem a la saviesa popular, que s'obre pas amb el nostre expert en paremiologia, en Víctor Pàmies, que avui ens recorda que cal ser prudents amb allò que diem que no farem mai.
1: Fes ta festa.
2: Dites i refranys. Amb Víctor Pàmies.
3: No diguis mai d'aquesta aigua no em beuré per tèrbola que sigui. No es pot dir que mai farem una cosa determinada perquè les circumstàncies i les persones canvien. Per tant, vol dir que moltes vegades les circumstàncies ens obliguen a fer coses que abans havíem censurat. També recomana moderació en els comentaris. Això que sembla prou obvi, però, no justifica el canvi de jaquetes indiscriminat. Que hi ha polítics que deuen tenir un fons d'armari que competeix amb la col·lecció de sabates d'Imelda Marcos. I no hem d'oblidar que allò promès sigui atès, i les promeses electorals no se les hauria d'endur al vent.
0: Moltes gràcies, Víctor, per compartir amb nosaltres tot aquest coneixement relacionat amb les dites i els refranys. I ara, una mica més de música, escoltarem Pau Alabajos i Cesc Freixes, que s'uneixen per cantar-nos La pell de brau 38.

0: Hem escoltat a la Bajos i Freixes i continuem amb el programa i és el moment de parar l'orella als sons més nostres. Benvingut Ramon Vilar. Avui, a Sons de la Tradició, escoltarem les campanes de bateig.
1: Hi ha capell de conill.
2: Ves de festa.
3: Sons de la Tradició amb Ramon Vilar.
4: Especialment en els pobles, la celebració del bateig d'un infant havia estat un motiu d'una certa festa col·lectiva. Toc de campanes específic que diferenciava si el batejat era nen o nena, i especialment en sortir del temple i finalitzat el bateig, els infants del poble anaven darrere la comitiva fent una capta de plegalles i confits. Una cantarella molt simple reclamava aquestes dàdives. Amb l'amenaça que si eren garrepes i no donaven res, la criatura es morirà. Davant d'aquest reclam, tant els pares com els padrins eren generosos i llançaven a bastament caramels, confits i llepolies amb gran festa de la canalla. Era també una manera de celebrar el bateig. Avui, el document sonor que escoltarem té una doble procedència. Un toc de campanes de bateig de Castellterçol, Vallès Oriental, tocat pel campaner Francesc Codina i recollit per Joan Tintó l'any 1985. I un captiri de bateig cantat per infants de la Fatarella, Terra Alta, i recollit per Josep Cribiller i Ramon Vilar.

0: Moltes gràcies, Ramon Vilar. I de les campanes passarem a la dansa. L'Helena Mayor ens porta les sardanes de Pau Casals, en aquesta ocasió amb la sardana de la Festa Major de Vilafranca.
1: Les sardanes de Pau Casals.
2: Una secció del Festa Festa en col·laboració amb Músics per la Cobla per a commemorar els 150 anys del naixement del mestre Pau Casals de Filló.
1: El contingut està creat a partir del treball dels musicòlegs Albert Fontelles i Anna Costal i de l'edició fonogràfica Pau Casals Sardanes, de Músics per la Cobla.
2: Les sardanes de Pau Casals.
1: Presentat per Helena Mayor.
3: Festa Major a Vilafranca. Festa Major a Vilafranca, o Sardana for Cello Orchestra, que és el nom amb el que va ser estrenada en la seva versió original, és una de les obres de Pau Casals més admirades per crítics i músics d'arreu del món. El gran director britànic John Babiroli, al davant de l'orquestra de violoncels de la London Cello School, a qui estava dedicada, la va estrenar el 24 de març de 1928 a la Wigmore Hall de Londres. Des d'aleshores s'ha interpretat a Barcelona, 1929, París, 1930, Brussel·les, 1932, Lieja, 1932, Rotterdam, 1935, Zúric, 1946, Los Angeles, 1957, Nova York, 1967, Chicago, 1968 o Vancouver, 1972. Segons sembla, Pau Casals va inspirar-se en les festes de Sant Fèlix de Vilafranca del Penedès. La seva intenció era representar musicalment el tumult i el bullici d'una festa major catalana. Casals va compondre diferents tonades per als elements que participen en una festa major, excepte la tonada popular del toc de castells. Crítics, directors i compositors, entre els quals el músic francès Vincent d'Indy, van reconèixer l'originalitat i l'habilitat amb què Casals havia usat la politonalitat en l'obra, concretament el compàs 93, on se superposen tres temes: el toc de castells, escrit en re major, un cant gregorià, escrit en fa major, i una marxa de processó, escrit en si bemoll major. Les anotacions sobre les parts d'orquestra dels diferents intèrprets que van actuar sota la batuta de Casals revelen detalls tècnics i interpretatius de l'obra. Gregorian Chant, Bande Militaire, Clairs et Jolie, Pour moi c'est facile, je suis catalan, va anotar la violoncel·lista Germaine Grothendieck a les seves particelles. El 22 de setembre de 1980, l'Orquestra Ciutat de Barcelona, dirigida per Salvador Mas, va estrenar la versió per a orquestra sinfònica d'Enric Casals al Gran Teatre del Liceu, ocasió en la que Enric Casals va canviar el títol original pel de Festa Major a Vilafranca. A l'agost de 2006, a l'Auditori Pau Casals de Sant Salvador del Vendrell, la Copla Mediterrània, dirigida per Bernat Castillejo, va estrenar-ne la instrumentació per a copla feta per Josep Maria Sarracant.

0: Hem escoltat Festa Major Vilafranca, una sardana de Pau Casals interpretada per la Cobla de Cambra de Catalunya sota la direcció d'Antoni Ros Marbà. Si voleu aprofundir en el coneixement de les sardanes de Pau Casals, podeu accedir a l'estudi musicològic de Festívola al Preludi del Pessebre, una aproximació al catàleg d'obra de Pau Casals a partir de les seves sardanes, d'Albert Fontelles i Anna Costal. Aquesta recerca va ser mereixedora d'una de les beques de recerca de la càtedra Pau Casals l'any 2023 i que trobareu enllaçat en el nostre web.
1: Gràcies, Helena Mayor, per aquestes sardanes de Pau Casals. T'esperem ben aviat. La festa és...

0: Cultura popular i associacionisme a la ràdio i a internet.
1: I ara tancarem la ronda de col·laboracions i de col·laboradors d'aquest programa d'aquesta setmana amb els secrets de l'etnològic i en Gustau Moles. Ja ho veureu, avui ens porta un dels seus secrets que sempre, sempre són interessants.
2: Fes de festa.
0: Els secrets de l'etnològic amb Gustau Moles.
3: En aquest món traïdor, res no és veritat ni és mentida. Tot depèn del color del vidre amb què es mira. La frase, sovint atribuïda a Ramon de Campoamor, poeta romàntic asturià, em va de meravella per introduir-vos al secret d'avui. Perquè potser, només potser, us imagineu del que avui vull parlar-vos. Sí, és clar, de les ungles, de les que sabem que són aquesta part còrnia que protegeix la part final dels dits de molts vertebrats terrestres, inclosos els humans. I sabem que tenim 20 ungles, una al final de cada dit, tant de les mans com dels peus, i que l'ungla d'una mà humana es renova en un període d'entre 3 i 6 mesos i les dels peus entre 12 i 18 mesos. Però avui us comentaré una feina i unes ungles postissa, sí, no gaire luxoses, gràcies a les quals moltes de les nostres àvies o besàvies i les famílies van subsistir. Segons la periodista Laia Beltrán, a l'antic Egipte les ungles es llimaven i acolorien amb henna. Així les portava cap al 1300 abans de Crist el faraó Akhenaton. I a l'antiga Grècia i Roma també van adoptar l'hàbit de pintar-se-les com un senyal del seu estatus social. Les dones procuraven tallar-se les ungles els dies de mercat, en silenci i sempre començant amb el dit índex. Si no, creien que els donava mala sort, així com viatjar pel mar amb les ungles i els cabells tallats. A la tragicomèdia de Calisto i Melibea, també coneguda com La Celestina, escrita per Fernando de Rojas al segle XV, diu: las manos de dulce carne acompañadas, los dedos luengos, las uñas en ellos largas y coloradas, que parecen rubíes entre perlas. La qual cosa mostraria que les dones es pintaven les ungles vermelles o roges, i mai blanques. En canvi, a la resta d'Europa era diferent. Al segle XIII, a França, el costum era de pintar-se-les de vermell, negre i blau, però a Itàlia el costum era dur-les ben blanques. A Orient, cuidar-se les ungles significa noblesa, ja que les persones que poden tenir les ungles molt llargues vol dir que no treballen amb les mans. Joan Amades, al Folklore de Catalunya, entre d'altres coses, diu que a la Terra Alta creuen que perquè de grans no tinguin mal de queixal, cal tallar les ungles dels infants precisament en dilluns, i també els guarda d'ésser peresosos. Esparreguera diuen que no és bo de tallar-los-les en divendres, perquè de grans els cauen les dents i són perjudicats de mal de queixal i de migranya. A Occident, les ungles llargues i pintades eren i són un atribut tradicional de feminitat, però actualment, i ja veieu que no és cap cosa nova, s'està estenent també als homes. Actualment, i de no fa massa anys, els llocs on tenen cura de les nostres ungles, què us haig de dir? A casa nostra s'ha multiplicat fins a l'infinit. En els àmbits urbans, sobretot, és gairebé aclaparador trobar-se en molts locals on es cuiden de les nostres, això sí, en anglès, nails, que queda més modern. Però a casa nostra hi ha o hi havia una altra cara d'aquestes ungles, que eren postisses, i el Diccionari Català, Valencià i Balear les defineix com una llauneta corbada que les plegadores d'olives s'ajusten als caps dels dits, índex i gros, per a plegar les olives. Una feina que realitzaven dones que es cuidaven les ungles per no fer-se mal als dits.

Antigament, les olives es feien caure de l'arbre amb les mans, amb canyes o rascletes, i després es recollien del terra a mà. Aquesta era una tasca feta per les anomenades plegadores d'olives i era bàsicament femenina, tot i que els xiquets i els homes també hi ajudaven.

Els homes es dedicaven més aviat a arrencar i collir, mentre que les dones i els nens plegaven les olives. Les dones, vestides amb roba de camp, justament per cuidar-se les seves pròpies, duien unes ungles postisses de llautó o de llauna per facilitar la labor. I ara ja hem arribat al secret d'avui. Al museu hi ha tot un joc de quatre ungles de llauna per a una mà, perquè el polze no calia dur-ne, per plegar olives adquirides a Tortosa i que l'any 1948 van costar al conservador Ramon Violant una pesseta. Tot i la duresa d'aquesta feina, que el lloretenc Manuel Boadas i Noalart explica en un dels seus articles, dient del treball de les plegadores que era poc agradable el treball de recollir les olives de terra. Acostumava a ésser repartit a parts iguals i devia fer-se tot a la gatzoneta, o sigui, arronsades les cames de manera que les natges tocaven els talons. Joan Amades, el seu costumari, diu que a la Terra Alta la jornada de collir olives començava amb el cant del gall en rompre l'alba i acabava a entrada de fosc en sentir cantar el primer mussol. Tot i això, les dones ho feien amb alegria. Tant és així que hi ha recollit un extens repertori de cançons del que s'anomena cançons de collir olives. Que en voleu, gentil galà. Com sigui que la feina no era rítmica, no existeixen cançons de tonada especial que mesurin la marxa del treball. Solien cantar tot el vast repertori cançonístic, amb preferència les cançons més llargues i, sobretot, les cavalleresques, generalment de tonades poc airoses i placèboles, com l'aire de la feina. Per l'Urgell hi ha nombroses cançons típiques de collir olives. D'entre elles, se'n solen cantar les que marquen moments determinats de la feina. Punteta de sol, que es canta en començar el dia, la dels vuit dolors, que es canta en reprendre el treball en havent dinat, i la de mossèn Joan de Vic en acabar el jornal del dia.

Moltes gràcies, Gustau Moles, per apropar-nos a aquest patrimoni tan proper i sovint també tan desconegut. I amb aquest secret de l'etnològic, el Festa Festa 2634 va arribar en el seu final. Festa!

0: volem agrair, com sempre, la feina dels nostres col·laboradors i col·laboradores. Els d'aquesta setmana han estat l'Emma Robres, la Sara Soriol, el Víctor Pàmies, el Ramon Vilar, l'Helena Mayor, el Gustau Moles, i recordeu, els col·laboradors, sou els motors d'aquest programa.
1: I per descomptat també a tot l'equip que fa que cada setmana el Festa Festa sigui possible. Tot la Núria Pasqual, l'Helena Mayor, la Marta Ibáñez, en Joan Serra, en Josep Maria Dell i nosaltres mateixos, l'Amadeu Carbó
0: i la Laia Camprubí. I abans de marxar, una recomanació d'agenda d'aquelles que fan goig, ja que arriben les dues primeres gales dels Premis Preludi a les millors sardanes del 2025.
1: Serà al Teatre Casino de l'Aliança del Poble Nou de Barcelona els propers 18 i 20 de maig a les 7 de la tarda. Aquestes gales formen part del cicle de cobla a Barcelona que organitzen els Amics dels Concerts de l'Agrupació Cultural Folklòrica Barcelona. És una cita ineludible per als amants de la nostra dansa.
0: I marxem, però ho fem amb harmonia, per dir-ho d'alguna manera, perquè us deixem amb una sardana, com sempre, com és tradició en aquest programa. L'acabem amb una sardana. I avui us deixem amb una peça molt especial. Col·legues, una peça de Jesús Ventura interpretada per la cobla Mediterrània. La setmana que ve hi tornarem. Fins llavors, que vagi molt bé.
1: Adeu.

0: Bon dia, són les 10. Salvador Illa es mostra optimista de cara a l'aprovació dels pressupostos des de Califòrnia, on avui acaba un viatge oficial de 5 dies. El president de la Generalitat confia en l'acord amb Esquerra Republicana. Els governs català i espanyol es reuniran dimecres que ve a Madrid per tal que la Moncloa validi la línia de tren orbital que ha de permetre desencallar els comptes. Els Estats Units maten el número 2 d'Estat Islàmic a Nigèria en col·laboració amb les autoritats del país africà. Ho ha anunciat aquesta matinada Donald Trump en un missatge a la seva xarxa social. Després ho han confirmat les autoritats nigerianes. Ahir la nit es va tancar la campanya electoral a Andalusia. Les enquestes apunten que el PP fregarà la majoria absoluta, però caldrà esperar els resultats demà per desvelar les principals incògnites, si Juanma Moreno Bonilla necessitarà un nou Vox per governar i si el PSOE baixarà encara més respecte als resultats de fa 4 anys. Gairebé no queden habitacions als hotels de Barcelona a un mes de la visita del Papa a la ciutat i les poques que queden lliures han triplicat el preu. Els apartaments turístics ja estan al 97% d'ocupació i l'alberg i les cel·les de Montserrat estan plens. La Fundació Puigverd de Barcelona arriba als 3.000 trasplantaments renals. En les últimes dècades, els avenços en cirurgia, els tractaments i l'increment de donants vius han permès operar pacients cada vegada més grans i amb més complexitat. Detenen 3 homes per agredir sexualment i pagar a una prostituta en un taxi a Barcelona. Els fets van passar dimecres a Ciutat Vella. 2 de les detencions es van fer el mateix dimecres i ahir es va arrestar l'altre home a Palma. Tots 3 són policies canadencs que estaven de vacances a Barcelona. Avui se celebra la nit dels museus, en què aquests equipaments obren fora de l'horari habitual, ofereixen exposicions de franc i organitzen activitats culturals. Hi participen gairebé un centenar de museus de l'àrea metropolitana de Barcelona i també es faran prop de 200 activitats a la resta del territori.
1: Esports. En marxa els entrenaments oficials del Gran Premi de Catalunya de MotoGP. Aquest migdia a les 2, la cursa sprint en directe per TV3 i Catalunya Ràdio. El Barça de Pere Romeu opta avui el seu tercer títol de la temporada. Després de la Lliga i la Supercopa, les blaugranes disputen aquest vespre la final de la Copa de la Reina a Gran Canària contra l'Atlètic de Madrid. Es podrà veure per TV3 i la seguirem amb la TDG de Catalunya Ràdio. I en hoquei patins, el Vilassana es juga avui el passi a la final de la Copa Femenina. Les jurgellenques s'enfrontaran al Fraga en la primera semifinal a 4:45, l'altra a les 7 la jugaran el Benvibre i el Gijón.
0: I pel que fa al temps, ambient fred aquestes primeres hores del matí, però més suau al migdia, amb màximes entre 20 i 24 graus a bona part de Catalunya. A la tarda creixeran nuvolades al Pirineu amb algun petit ruixat i neu als 1.800 metres. A l'Empordà hi bufarà la tramuntana i pel que fa al mestral s'anirà encalmant al llarg del matí.
2: 3CAT Info.
0: Passen gairebé 4 minuts de les 10. Bon dia, us informa Montse Garcia.
2: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: El president...

0: Tenim a Arbúcies una temperatura de
1: 13 graus
0: i una humitat del 49%.
2: Són les 10 del matí. Ara comença una nova edició de l'Amics i Residents a Arbúcies, amb Jordi Soler i tota la colla de col·laboradors a la sintonia de Ràdio Arbúcies. Som-hi!

El comerç local lluita amb dents i ungles per sobreviure a l'allau d'opcions que entren per internet. Amazon, Shein, Temu, AliExpress, Alibaba només són una petita mostra de tota l'oferta online. Els canvis socials de les costums de compra i l'evolució tecnològica és un trasbals global que difícilment té aturador. És allò d'adaptar-se o morir. Però Arbúcies té un comerç molt viu. Avui celebra la 5a Festa Remember, reivindicant la seva existència present i el seu futur amb la voluntat de fer poble. Un any més, la festa segur serà un èxit, el tret de sortida de les festes més celebrades de l'any a casa nostra.

0: Comencem una nova edició d'Amics i Residents Arbúcies. Us presentem les veus que ens acompanyaran avui al programa. Xavi Soler, el nostre meteoròleg de confiança, ens explicarà com ha anat el temps d'aquesta setmana i com anirem la propera. A la secció, Carles Carbonell, presentant les darreres notícies del món del motor. Marta Rubio, des de l'Oficina de Comunicació Municipal, farà una actualització de les activitats recomanades al nostre poble pels pròxims dies. El tema del dia el tenim reservat amb en Cristian Oste, però per qüestions d'agenda nostra pròpia, no d'en Cristian, això ho farem una mica més endavant, el farem segur, però tenim la presència de Jaume Soler, que en nom de Suarpal ens explicarà l'aniversari dels 40 anys de solidaritat amb Nicaragua, de Suarpal, concretament amb Palacagüina. Aquesta és la grella d'avui. Esperem que pareu bé l'orella. Això és Amics i Residents des de i per Arbúcies. El president Trump parla al seu electorat.
1: You're tax-paying Americans who love our nation, obey our laws.
0: Nosaltres estimem Amèrica. I aquesta gent dels Amics i Residents ens volen dividir.
1: And I say it, these are really, really dishonest people. And they're bad people. And I really think they don't like our country.
0: Realment és mala gent. Pel nostre país. No entenen Amèrica.
1: The only people giving a platform to these hate groups.
0: Els Amics i Residents aprofiten la seva ràdio per parlar només del seu poble, Arbúcies.

0: Iniciem aquesta edició 817 de l'Amics i Residents i avui tenim el nostre meteoròleg de referència en la distància, el tenim via telefònica. Xavi, bon dia.
1: Molt bon dia, Jordi.
0: Com estem?
1: Doncs molt bé, encantat de ser aquí un cop més amb tots vosaltres.
0: Doncs vinga, amb en Xavi iniciarem el programa d'avui, primerament recordant que tenim un patrocinador i Xavi, tu ens diràs quin és aquest patrocinador.
1: Trima Motor.
0: Trima Motor, exactament, el nostre patrocinador que doncs, està al càrrec d'aquesta primera part del programa. Entrarem en matèria i el primer que cal fer és fer un repàs del que ha estat meteorològicament aquesta setmana.
1: Doncs mira, un repàs que ha vingut marcat sobretot, sí, per algun ruixat que ens ha caigut, però destacar la baixada de les temperatures. Estem tinguent unes temperatures que estarien entre 4 i aproximadament 4-5 graus per sota del que tocaria per aquesta època de l'any. No estem parlant de temperatures a superfície, sinó del conjunt de la massa d'aire, perquè tenim una massa d'aire més freda del que tocaria per aquesta època de l'any. Això sí, sembla que a poc això s'anirà recuperant, però que aquesta setmana, insisteixo, hem tingut temperatures relativament baixes a primera del matí, amb tan sols 7, 8, 9 graus en algun dia d'aquesta setmana i màximes que difícilment han superat els 20 graus. Per tant, un ambient relativament fresc el que hem tingut aquests darrers dies.
0: Uh-huh. És allò que aquesta primavera sembla que es resisteix a agafar escalfor, que continua amb la pluja, amb les temperatures tirant a baixes, i bé, ara ens ho aclariràs si això es mantindrà al llarg dels propers dies.
1: Doncs la veritat és que es mantindrà, efectivament. De fet, ben bé fins dilluns i dimarts hem de continuar parlant d'una situació en què la massa d'aire continuarà sent més de temperatura més baixa del que tocaria per aquesta època de l'any, i això afavorirà també que tinguem ruixats de tarda, el típic doncs, rodolí de cada dia del maig, de cada dia un raig, doncs sembla que es complirà, si més no, els pròxims 4-5 dies, perquè el que esperem és matins més o menys doncs, mig ennublats i a la tarda aquests ruixats que comentem que de nou aquí a la nostra vall seran bastant probables els pròxims 4-5 dies. Per tant, hem d'esperar que tinguem aquests xàfecs, aquestes tamborinades de tarda, i potser transitòriament a mitjans de setmana doncs es podria millorar o estabilitzar una miqueta més el temps.
0: Però si podem concretar una mica més, per exemple, avui com ho tenim? Perquè és que hi ha la festa del comerç i hi ha molta gent que estarà pendent de si plou o si no plou. Avui la cosa es comportarà o com ho tenim aquest vespre?
1: A veure, en principi avui el que esperem són els típics ruixats de tarda, que a partir del vespre nit pràcticament cauran desapareguts. Sí que és veritat que en algun lloc de més amunt, ara mateix mirava els models i sembla que cap al Ripollès, Garrotxa, podria encara mantenir-se algun ruixat, però aquí a la selva almenys els ruixats previstos

0: ho anirem aguantant o arribarem que les catifes hi haurà un tomb?
1: Doncs bé, això, els models meteorològics a més llarg termini el que estan indicant és que podria arribar una certa estabilització del temps de cara a l'última setmana de maig. El que passa que, clar, encara queda tota la setmana vinent per acabar de confirmar-ho, però sí que sembla que d'aquí 15 dies el temps, els grans anticiclons i els grans centres d'acció, les baixes i les altes, sembla que es canviarien de posició i afavoririen precisament aquesta estabilització del temps de cara a l'última setmana del mes de maig.
0: Bé, doncs canviarem de tema, ja tenim més o menys completeta el que és la previsió, per tant, posem un ciri i esperem que aquesta nit no faci alguna tonteria i que la predicció es compleixi, que respecti la festa Remember d'aquesta nit. I bé, avui de què anirà la segona part de la Meteo dedicada a la divulgació?
1: Doncs avui de vegades ens farem una pregunta d'aquestes que ens pensem que són tan òbvies que de tant en tant ens fa vergonya fins i tot admetre que no la sabem respondre, perquè avui obrirem el programa, la segona part del programa, amb una pregunta que podria fer un nen de 4 anys o el filòsof després de prendre un bon dinar i acabar pensant o de 3 cafès, millor dit. Per què l'aigua mulla? Sembla una ximpleria, oi? És com preguntar si el forc crema o no sé, o per què els dilluns costa tant de llevar-se. Doncs la resposta és molt, molt interessant.
0: Doncs vinga, anem a resoldre el perquè d'aquesta sensació que ens provoca l'aigua.
1: Doncs mira, t'haig de dir una cosa que és molt, molt, molt simptomàtica. És com dir, a veure, per entendre que l'aigua ens deixa molls com uns pollets, que és aquesta frase.
0: Com un ànec, com un ànec. Ens deixa molls com ànecs.
1: Com ànecs. Doncs el que hem de mirar és l'estructura interna de l'aigua. L'aigua hem de saber que és una molècula polar, això vol dir que té... és com un petit imant, no? L'àtom d'oxigen té una càrrega negativa i el d'hidrogen una positiva. Va, fins aquí doncs, tothom més o menys ho recorda de la seva etapa escolar. Llavors, aquesta polaritat crea uns famosos, entre cometes, ponts d'hidrogen, que és el que anomenem l'equació. És a dir, és com aquesta amor, diguéssim, que té la pròpia aigua, que és la força intermolecular que manté les molècules de l'aigua unides. I llavors, dieu, si manté les molècules de l'aigua unides, com és que s'escapa i ens taca la roba? Doncs per un altre tema molt important, perquè una cosa és la cohesió, que és la cohesió interna de les molècules d'aigua, i una altra cosa és l'adhesió, que és l'atracció química de l'aigua cap a altres substàncies que estan al seu voltant. Per tant, és una batalla sempre entre aquesta cohesió de les molècules d'aigua i l'adhesió que ADHESIO, perquè ens entenguem, que hi ha entre la reacció química de l'aigua davant de l'atracció química, millor dit, davant de les superfícies. Això és molt simple, és molt, molt, molt, molt interessant, perquè us poso alguns exemples. És el cas del... us poso el cas del mercuri, per exemple, que és molt clar, que és com si fos un líquid antisocial. Per què? Perquè no tots els líquids mullen. Imagineu-vos una piscina plena de mercuri.
0: Sí que, a més, a vegades han fet reportatges parlant del mercuri, tenint com una mena de piscineta de mercuri i posaven una bola de ferro i la bola de ferro surava, perquè esclar, el mercuri és més dens que el ferro.
1: Perquè és més dens, però és que tu t'imagina que te posessis a dins, malgrat que és molt tòxic el mercuri, però
0: sí, millor no fer-ho massa.
1: Exacte, millor no fer-ho, però tu entraries i quan sortissis sortiries completament sec. Per què? Doncs perquè la cohesió interna del mercuri, de les molècules de mercuri, és tan bèstia que el mercuri té un angle de contacte amb l'estructura que diguéssim que toca el mercuri, en aquest cas la piscina, de més de 130 graus. I què vols dir amb això de 100 més 30 graus? Doncs perquè l'equació de Young diu

0: que el fet que un líquid mulli depèn de l'angle de contacte. Si l'angle és inferior a 90, vol dir que no ens mullem. I si l'aigua té un contacte superior a 90, vol dir que ens hem mullat. Per tant, en el cas del mercuri, com té un angle de contacte, el mercuri, en aquest cas amb la piscina o en qualsevol altra estructura, de 130 graus, vol dir que es manté amb esferes perfectes i no toca, diguéssim, entre cometes, la teva pell. No acaba mullant la teva pell. És com, per exemple, un altre exemple, perquè ho entengueu. L'ànec, el que dèiem, molls com ànecs, per què no es mulla l'ànec? Tothom es pregunta, dius, home, l'ànec està surant, està ja doncs, divertint-se allà dintre l'aigua, i per què no es mulla? Doncs
1: sí,
0: perquè les seves plomes...
1: Sí, i a més és que és contradictori amb la dita, no? Que dius, vas, moll com un ànec. Doncs no, l'ànec està la mar de sec.
0: Està la mar de sec perquè les plomes tenen una capa de greix, que és hidròfoba, vol dir que repeleix l'aigua, i manté un angle de contacte altíssim, que és el que hem dit abans. Quan té un angle de contacte altíssim, vol dir que repeleix, entre cometes, l'aigua. Però compte, això és dir, compte, si poséssim sabó a l'aigua on està nedant l'ànec, farien com els tensioactius dels detergents, trencaria la tensió superficial de l'aigua permetent que l'aigua mulli, entre cometes, les plomes de l'ànec. L'ànec començaria a absorbir aigua i fins i tot podria arribar a enfonsar-se. Per tant, mireu lo interessant que és quan diem és que per què ens mullem, que és la pregunta inicial. Doncs ens mullem doncs, fins i tot per la cohesió interna, per l'adhesió i fins i tot per l'angle que tenen les molècules en tocar una estructura que tenen al seu voltant. Per tant, sembla una banalitat respondre aquesta pregunta, però fixeu-vos que és molt important. I una pregunta més, un exemple més, perdoneu, és, segur que heu vist a internet milers de vegades aquestes paelles d'alumini que diuen que en principi són més, entre cometes, sanes que no les paelles de tefló, que sí. Per saber si estan al punt, llencen una miqueta d'aigua, unes gotetes d'aigua, i a la paella d'alumini, podeu buscar-ho per internet, el que fan és, apareixen petites gotetes que no s'afonen, que no desapareixen. Això és com... per què? Doncs és molt simple, perquè com la paella, quan l'escalfem molt, durant molta estona, agafa molta temperatura, i quan tu llences gotes per dir, mira, a veure si es formen aquelles gotes d'aigua, i me diu que, segons la teoria, ja està llesta per posar la cara, el peix, el que sigui, aquelles gotetes és com boles de mercuri que suressin sobre la paella. Això passa perquè, com hi ha tanta temperatura, la part inferior de la gota que toca la part de la paella, com està tan calenta, es passa directament a vapor, i aquell vapor és el que es posa entre la placa d'alumini de la paella i la part superficial superior de la gota, i això fa que les gotetes comencin a ballar dintre de la paella. Per tant, la paella en aquell moment tampoc es mulla amb les gotes que li tires per saber si està preparada per tirar-li el menjar.
1: Perquè està tan calenta que el mateix aigua, amb aquesta reacció instantània, doncs... Però clar, fins que s'esgota la gota, no? Perquè arriba un moment en què no hi ha més aigua, no?
0: Evident. El fet és que... això té un nom, és l'efecte de Leidenfrost, vull dir, té un nom i fins i tot estudiat. La gota el que fa és que no s'evapora immediatament, sinó que es converteix en una boleta que com si patinés, com si veiés per sobre la paella, com si estés levitant. I per què? Perquè és que la part interior de la gota s'evapora tan ràpidament que crea una capa fina de vapor sota la gota, i això fa com si veiés, estigués ballant per sobre la paella. I és un altre exemple de per què doncs, no es mulla la paella, en aquest cas, malgrat que li tiris aquestes gotetes d'aigua.
1: Molt bé, petites curiositats del dia a dia que no ens hi fixem massa, però que a nivell químic, doncs, si ho pensem bé, després d'aquesta explicació, doncs tenen importants implicacions, no?
0: Efectivament, vull dir, al final sembla que, de fet, també hi ha els teixits hidròfugs, sobretot els teixits... Potser primer es van posar en els equipaments de muntanya que repelien l'aigua, ja, aquests teixits, doncs és un sistema al final similar. Ells juguen amb la cohesió i l'adhesió de les gotes d'aigua en funció d'aquest angle que genera la goteta d'aigua amb la capa de superfície que està tocant, i a funció d'això s'agafarà la gota o no s'agafarà. No serà com uns texans, que recordeu que a vegades quan ens mullem d'uns texans veiem com a poc a poc el texà es va expandint,
1: es va empapant.
0: Sí, sí. Que això ja entraríem dintre d'un altre tema, que seria doncs més aviat la capilaritat, no? Perquè que és un exemple de com l'aigua per capilaritat va pujant i pot arribar a guanyar la força de gravetat, que de fet és el que fan els arbres, perquè al final pugen l'aigua des de baix cap a dalt per capilaritat.
1: Sí, sí,
0: aquest
1: sí.
0: Seria un altre efecte.
1: Molt bé, Xavi, doncs si et sembla bé ho deixem aquí, i ens veiem la setmana que ve. Esperem que l'estudi ja doncs ens veiem en persona i fem la secció des de la ràdio. Moltes gràcies, Xavi.
0: Encantat de ser amb vosaltres.

0: reparem el vostre vehicle amb la representació i garantia de Bosch Car Service. Diagnosi, manteniment, mecànica i electrònica. Líders en tecnologia i confiança. Som Trima Motor Arbúcies. A Trima Motor Bosch Car Service tenim vehicles nous i d'ocasió. També som especialistes en vehicle elèctric. Descobriu tot el que us podem oferir a trimamotor.com, a Instagram i a Facebook. I visiteu les nostres instal·lacions al Passeig Palacagüina 4, al costat de la rotonda d'entrada d'Arbúcies, i al telèfon 972 16 25 99. Trima Motor Bosch Car Service. Preparats per tot allò que el teu vehicle necessita.
1: Torna la nit més esperada. Arriba la cinquena festa Remember del comerç d'Arbúcies. El proper 16 de maig, a 11:45 de la nit, revivim les nostres millors festes a Can Cassó. Amb l'energia de la Loca Histèria i els DJs de la nostra època Villaret, Cesc Fauria i Toni Fogueres. Entrada ja a la venda per només 12 euros a sensecues.cat i els comerços d'Arbúcies i Sant Hilari. No t'ho perdis. Organitza l'Associació de Comerç d'Arbúcies. Estem amb tu des de 1985.
2: Ràdio Arbúcies, la teva emissora local.
1: 107.6 FM.

0: Després del temps, avui a la secció toca visita o secció del nostre col·laborador Carles Carbonell. Bon dia, Carles.
1: Bon dia, nois.
0: Com estem?
1: Què tal?
0: Bé, bé.
1: Bé, home, em sentiu bé?
0: Sí, un pèl fluixet, una mica fluixet. No sé si pots pujar una mica el volum. Anem a començar, doncs, a fer la secció del motor i a veure quins temes tenim sobre la taula. Per on comencem?
1: Bueno, pel campionat del món de... Perdó, campionat del món de World Rally Car, que precisament aquest cap de setmana passat es va celebrar el Pirineu Portugal, que va acabar guanyant el Pirineu Bill, segon en Solberg, tan sols a 16 segons amb 3 dècimes, i tercer l'Elfin Evans amb 29 segons i 3 respecte al Tirreno Bill.
0: Molt bé.
1: Després, el campionat del món, estaríem ara, un cop haguem arribat a final de mes, que la setena prova del Mundial, estaríem a la meitat del campionat, que se celebrarà al Japó, i ara mateix estaríem liderant el Mundial amb tres primeres posicions tot Toyotas, la primera posició l'Elfin Evans amb 123 punts, el segon Takamoto Katsuta amb 111, el tercer Oliver Solberg amb 92, després hi vindria en quarta posició amb Hyundai l'Adrian Formaux amb 79 punts, i només a un punt en cinquena posició en Sami Pagi, o no sé si ho pronuncio bé, també en Toyota.
0: Els noms són complicats.
1: Sí, després en sisena posició el Sebastià Roger amb 67, i Tirreno Bill amb 65 punts, setena posició en Hyundai. Vale, això seria el que perdó, el que faria referència al campionat del món de World Rally Car, però bueno, de moment no va liderant, encara queda, no estem ni a la meitat, però bueno, en Katsuta i l'Evans de moment són els que tenen més diferències respecte al tercer i quart classificats.
0: Molt bé.
1: Val.
0: Sí, sí, sí. Diguem-ne que el domini del Mundial no és només amb els Toyotas, sinó que també amb pilots japonesos.
1: Sí, no, no, correcte, sí, sí, vull dir que... Però bueno, també no és com abans, hi havia diverses marques, tampoc no hi ha gaire... El pastís se'l reparteixen entre poques marques, però el Toyota són els que tallen el bacallà.
0: Sí, perquè de marques tenim ben bé Hyundai, Toyota, i llavors hi ha Ford i poca cosa més.
1: Sí, sí, sí, sí, sí. Abans era una passada perquè hi havia molts equips, però és que ara les marques... Però bueno, és el que hi ha.
0: És política comercial de les empreses que poder no aposten tant per aquest tipus de competició. Hi ha menys marques a oferir cotxes.
1: Sí, bueno, inverteixen els calés en altres coses. Després aniríem també al campionat del món, el campionat del món de rallycross, que es va celebrar la primera prova a Làtvia, Letònia, encapçalant la prova en Johan Kristoffersson, en segona posició Ole Christian Beibe, em sembla que es diu, i amb 33 punts, i la tercera posició en Turpeinen amb 25 punts, que si no m'equivoco, perquè ara l'estic bastant desconnectat del campionat del món de rallycross, sembla que puntuen fan menys proves i les puntuen doble, que em sembla que ja ho havíem dit alguna vegada.
0: Sí, sí, sí, sí, vale. Sí. Sí, per mantenir el mateix, la mateixa quantitat de punts.
1: Sí, però bueno, hi ha menys, tot i que bueno, que una de les que interessava a mi personalment eren les de Montmeló, que la teníem aquí, però bueno, ja se l'han tret del campionat, però bueno, què hi farem, no?
0: Sí, i aquest any el format del Rallycross continua sent amb vehicles elèctrics o de moment ho han deixat estar?
1: Em sembla que hi ha els dos. Pensem que deien que volien treure en la RX1, eren grossos de gasolina, i no sé si van dir que volien treure, però no ho sé, ja et dic que no, la veritat que no ho sé, que si es decantaran, però em sembla que ja vam parlar que no sé quins, que n'hi havien fet en algunes proves, ja havien fet que només eren de gasolina, que bueno, que és el que dèiem, per veure'ls amb elèctric, bueno, és com veure un cotxe a radiocontrol, no?
0: Home, ben bé a radiocontrol no, però és que no, és allò que tot sovint no en parlem d'això, no?
1: Sí, perd la gràcia, no? Perquè, bueno, a mi personalment...
0: No acaba de... No, amb el Rallycross, de moment, sembla que... Bé, primer hi va haver una temporada que eren tot elèctrics i al final sembla que ho han fet com una mena de barreja, que hi ha una mica de tot.
1: Híbrids i de tot, però bueno... com jo dic, com els de gasolina, per mi res, però això sobre
0: gustos colors.
1: Jo cada sortida en tenen molta, perquè et donen la potència sempre de cop, no? Vull dir que és de tot o res.
0: Sí, diem, sí.
1: No? Si vols, sí, perquè sí. Vull dir que és com un... Bueno, és com un botó, no? Veig un botó i ja va a tope, no? Com una batidora.
0: Sí. No, realment els elèctrics en aquest sentit són superiors als de benzina. Molt bé.
1: Sí, però bueno, veurem a veure, no sé, veurem a veure com va
0: evolucionant.
1: Jo ara fa temps que no n'he anat a veure cap, des de Montmeló, i m'agradaria anar a veure, que em sembla que feien una prova de les bones, de les antigues, no sé si era per campionat d'Europa, però corrien aquí a França i corrien aquests dos bons, com corrien aquí en l'època del campionat d'Europa de l'any 86 de Sils. Sí. Hi havia cotxes de nivell molt alt, hi havia S4, les S4, Audi 4 S1, Ford RS200, Ford GR Cosworth, com cotxes molt vitaminats, amb molta potència, i que era un espectacle. I la mala, que va ser la primera, l'última que ja... Perquè vaig anar la meva primera vegada, va ser l'última que es va fer, a Sils. Jo me'n recordo, vull dir que... I ja fa dies d'això, jo tenia uns anys, però vull dir que era una cosa que val la pena. I a Europa, a França, corren i que encara hi ha a nivell.
0: Encara hi ha...
1: Deixant a part el campionat del món, deixant a part el campionat del món de Rallycross, no, amb cotxes de, doncs, més retro que els actuals,
0: que els d'avui en dia.
1: Que els d'avui en dia. I bueno, després bueno, anirem a veure sobre la marxa, a veure com hi anant el campionat i la tendència que hi anant fent de cares a altres
0: a pròximes temporades.
1: Després que més tindríem, el cap de setmana passat es va celebrar, que això no hi anant mai, el Rally Costa Daurada Legend. No sé si són per cotxes rectangulars ben no sé el format que és, perquè ja no hi he anat mai ni jo el desconec,
0: però el Costa Daurada sí que és un d'aquests ral·lis força, força coneguts, no? A Tarragona és un ral·li que fa molts anys que el fan i que té certa tradició,
1: però jo no sé si és, i ho ignoro, ara, perquè jo ja em perdo, no sé si és el que era d'abans de sempre o no, i què es manté, perquè és el Rally Costa Daurada Legend. I jo no sé si van, no sé, la veritat que us ho veiem.
0: Sí, aquestes coses van evolucionant, no? Van canviant, i el que era un rally normal els van reconvertint en una trobada que fan regularitats i van clàssics i fan coses així.
1: Us dic, no ho sé, perquè ja et dic que no el segueixo i no hi he anat, i no, tampoc fa anys que no hi vaig a Tarragona, i tampoc no sé ara quin format estan fent aquí. Després, què més tindríem? El 16 i el 17 de...
0: El 16 i el 17.
1: Aquest de setmana,
0: sí.
1: Tindríem el ratll d'Artés, vale? Que seria el ratll de terra,
0: sí.
1: Que ara està fent el campionat, si no m'equivoco, està fent el campionat en Nando Jovany, que la veritat que està, que sembla que siguin pilots de tota la vida.
0: Bueno, en Nando Jovany, al final algú aprendrà, no? Ja porta un parell o tres de Dakars fets, o sigui que va agafant experiència.
1: I està corrent amb un Skoda d'aquest modern i la veritat que ho fa,
0: que ho fa bé, ho fa bé.
1: Com ho fa, perquè és una persona que no és un professional dels cotxes, doncs, entre cometes, no? Vull dir que no.
0: Però és cuiner, però bueno, deu tenir ganes d'esbravar-se al volat del cotxe.
1: Sí, vull dir que bé, la veritat que bé, bueno, veurem a veure com acaben el campionat.
0: Perquè és el campionat, és el, perdona que et talli, és el campionat nacional d'aquí de Catalunya de ral·lis.
1: Sí, correcte. I què més? Espera't. Vale, no, que tenia aquí apuntat una altra cosa. Villa, 7-17, Rally d'Artés. Vale.
0: Sí, ara després tocaria la Trona, no?
1: A la Trona, que seria el cap de setmana que aquest no, l'altre, el 23. Vale?
0: Sí.
1: El cap de setmana del 23 hi hauria la 21a pujada a la Trona, aquí al costat de Vic, que aquí, bueno, és una tradicional que durant uns anys ja es va deixar de fer, després no sé per un tema d'aquests ecologistes o quines històries, com el que també va passar amb la pujada del Montseny.
0: Amb la pujada que hi havia aquí al Montseny, eh?
1: Correcte, i aquí també hi ha cotxes i pilots bons que venen, bueno, pilots d'Andorra, pilots d'aquí, venen els Raymond Carr, que són aquests cotxes com motor de moto. Bueno, hi ha cotxes i pilots que estan bé i és interessant d'anar a veure, per allò que dius, mira, fa bo, o no faci bo, dius, va, doncs m'escapo i me'n vaig a veure.
0: Sí, a més aquesta zona d'aquí de la Trona, de Sant Hipòlit de Voltregà, també és una zona que també tenia molta tradició, té tradició de curses de ral·lis, sí, i de trams ben parits.
1: Sí, és una de les, no, la curva de la Trona, de les Bessures, i sempre hi ha uns punts en concret, tant d'aquí com altres trams, i és el que tu dius, també hi havien passat trams del Mundial, han fet la pujada, i sempre, bueno, està bé que encara es pugui fer, no? Ara un altre cop. Vale. Doncs després tindríem a final de mes, el dia 30 i 31, el 39è Rally Empordà, que ja és un clàssic, i Rally Asfalt, que hi ha, que hi ha, oh, ja demà, el pilot local, em sembla que correran en Jordi Pait i en Jordi Sol de Vila, amb el nou cotxe que ja van estrenar en el Rally de la Llana, que es va celebrar el mes d'abril, i bueno, teòricament va dir que correrien aquí a l'Empordà, i bueno, veurem a veure com van anant amb aquest nou cotxe, no? I bueno, més o menys ara, pel que fa referència al mes de maig, seria el que hem dit, i bueno, després ja...
0: Abans d'anar tancant temes, d'aquí d'Arbúcies, ara mateix, abans parlaves d'en Jordi Paez i d'en Sol de Vila, que fan tàndem. Aquí a Arbúcies hi ha algú més que corri actualment, alguna competició habitualment?
1: Clar, de cotxes, bueno, jo sé que vagin passant a fer, van anar els de pilots d'aquí, bueno, pilots o conductors, o digue-li com vulguis, que van anar a córrer al Marroc ara aquest any passat, aquesta última edició del Nòmada al desert, bueno, al Marroc, van anar el Luis Van Berger, van anar en Jaume Jordi, qui més va anar? No sé si va anar, l'altre no conec perquè és un amic d'ells en comú que no conec, i van anar a fer, bueno, la ruta aquesta que vam ja ara fer nosaltres 2 anys, que havíem coincidit en la primera edició amb ells. I a part d'això, jo desconec si hi ha un altre que corri, bueno, després a part, evidentment, hi ha en Gael, que està fent el campionat d'Espanya dels buguis, aquests en dic jo, que ha canviat un cotxe, no?
0: Sí.
1: També, que precisament, sí, em sembla que la setmana passada va estar, ho dic bé, no sé si a Cuenca va estar, i va fer primer de la seva, no sé si primer de la seva classe, o de la general o de la seva classe, però vull dir que va molt bé.
2: i Cervera Cuenca que va fer i era, si no m'equivoco, és que passen els dies molt de pressa, sí, el cap de setmana passat crec que era, i bueno, un Gael Caral sí que havia fet diversos, també, si no m'equivoco, dos Dakars, ho dic bé, no sé si ho dic bé,
0: sí, sí, sí, un o dos Dakars els ha fet, sí, sí,
2: i bueno, ara va fent molt el campionat, ha estat molt posat amb el Bugui, amb el campionat aquest d'Espanya, que va fent les proves, bueno, a veure ja
0: aviam fins on arriba, fins, aviam com va la cosa.
2: Sí, a veure, i parlant d'això, hi ha el Pau Navarro, que va guanyar de buguis, bueno, dels buguis, hem dit buguis, els, no em surt el nom, bueno, dos buguis, d'una categoria de buguis de, del Dakar, aquest nano jove, que té 22 anys, ara estan corrent a en Jan Rossa, que era, bueno, ha sigut copilot de molts pilots, i ara estan corrent amb un cotxe, una marca xina, estan precisament ara, no mentida, no sé, si a Xina, ara no sé si a Xina o a Japó, bueno, estan corrent tota una setmana amb un vehicle d'aquests amb una marca rara, com un 4x4, que és el 4x4 del tanque, no sé què diuen, perquè és molt robust i sí, bastant. I ara aquest nano li ha donat, li ha obert molt les portes al d'haver guanyat, no, de, en la seva categoria de en el Dakar, perquè vull dir, el Dakar és una competició a nivell mundial que el veu molta gent, i vull dir que clar, que vull dir que va ser una bona injecció de, per dir,
0: una bona injecció de propaganda i de situar-te en el mapa, no?
2: De situar-te en el mapa, i que té en principi potencial, sí que és un tàndem, perquè clar, si ets molt bo però tu és un copil molt dolent, tampoc no faràs gaire res.
0: Clar, necessites tenir, tenir l'ajudant o el que et guia que sigui un bon element i que et faci de complement adequat.
2: Fa això mateix. I bueno, podem veure ja també quins projectes tenen de cares a l'any que ve. Després també, bueno, Gael no sé si té previst o no tornar algun cop a Twitter, i bueno, ja es anirà veient sobre la marxa.
0: Molt bé, Carles, no sé si vols avançar alguna coseta de cara al juny, i si no ja ho deixaríem aquí.
2: Bueno, el juny hi haurà el Rally Sprint de les Corbes, hi haurà Rally Sprint de Collbató, hi haurà la pujada a Sant Feliu, que precisament aquesta pujada n'he sentit per Ramon i no hi ha anat mai, però bueno, suposo, bueno, més o menys seria com la Trona, dic jo, no hi he anat. Després ja el juliol també hi ha, aquesta és molt bona també, la d'Alp, la de la Cerdanya, vull dir que aquesta també és interessant. Bueno, doncs més o menys seria això, i després de cares a la propera ja a veure si quan si parlem al juny ja durà.
0: Sí, sí, ja estarem segurament serà la última, gairebé la última, si no ho és, de la temporada, i mirarem doncs de recapitular tot el que puguem de cara a l'estiu.
2: Val.
0: Vale, Carles?
2: Vale, Jordi i companyia,
0: doncs ho deixem aquí,
2: que tingueu un cap de setmana i ja anem parlant,
0: i gas a fondo.
2: Molt bé, va, que vagi bé, salut.

0: Tot seguit us presentem el concurs El misteri de les tres bandes sonores.
1: I ara anem a buscar el misteri, el sisè misteri, que tenim ja les tres pel·lícules que, escoltant la música que tot seguint posarem, doncs
2: són difícils, ho he de dir, són difícils. No descarto que la fem com a obra mestra, perquè veritablement és una obra mestra. No diem res més per no donar pistes, evidentment, però, clar, és dels anys 60, i és una mica... Bueno.

0: Una pel·lícula, jo crec que amb molta èpica.
1: Sí.
0: Èpica històrica.
1: El poder de vocació d'aquesta música és molt important. Fa que on s'ambienta, la pel·lícula ja t'hi porta. Algun dia en parlarem del que és la pel·lícula, perquè és d'un personatge real.
0: Sí, va
1: existir,
0: la història.
1: Tot i que pugui semblar...
0: Es podria dir que és gairebé un biòpic.
1: Sí.
0: Molt bé, doncs aquesta seria la primera.
1: Aquesta és una cançó que no es va fer per la pel·lícula.
0: No, perquè és
1: una... fa una altra escena memorable per mi d'una gran pel·lícula, més recent, en la que... va com que diuen, com en ell el dit, no?
0: Li va niquelada, no? Però és d'aquelles pel·lícules que s'aprofiten d'un èxit pop
1: per
0: ambientar la pel·lícula i bé, es produeix el lligam si realment agafa...
1: Sí, perquè la cançó és dels anys 80 i la...

0: Realment aquests eren genials, eh?
1: Molt bons.
0: Molt bé, doncs aquesta serà la música que servirà per buscar, per identificar quina pel·lícula hi ha al darrere d'això. I ara anirem per la última. Que aviam...
1: aquesta és difícil.
0: Aquesta
1: és difícil. Bé, considero que és difícil.

0: També és una pel·lícula molt èpica, no?
1: Sí, totalment.
0: També és una, i amb un repartiment també, és, també espectacular.
1: Espectacular. I també és basada en fets reals.
0: I si et sembla, doncs ho deixaríem aquí.
1: Perfecte.
0: David,
1: molt bé.
0: Escoltant aquesta banda sonora, i acabem el de Va de Cinema.
1: Molt bé.
2: Podeu participar a través d'Instagram al compte de l'Amics i Residents Arbúcies o al WhatsApp de Ràdio Arbúcies al 603 487 129 amb una nota de text o de veu breu. Us esperem.
3: Realment els McGregor van sense res a sota?
4: Ha hagut anys de tot. Ja ha tenim anys que s'ha matat.
3: Sí.
4: Normalment, cada any vam comprar uns calçotets també a quadres, i és el que portem normalment. El que passa que a altes hores els calçotets es perden.
5: Desapareixen, no?
4: Desapareixen.
0: Bon dia i ben trobats a Amics i Residents Arbúcies.
6: Gràcies per fer-nos confiança i fins aleshores, d'aquí una setmana. Tanquem la paradeta.
7: Les recomanades de la Marta Rubió.
8: Bon dia i bon dissabte. Avui estem aquí una setmana més amb la secció de recomanades perquè torna a ser una setmana mogudeta i amb moltes activitats. Així doncs que comencem. Avui dissabte 16 de maig, suposo que tots esteu al cas, però a partir de 11:45 de la nit tindrem a Can Cassó la festa Remember del Comerç. Una festa en què reviurem les nostres nits amb la Loca Histèria en directe i els DJs de la nostra època de Villaret, Cesc Fauria i Toni Fogueres. Recordeu que podeu comprar les vostres entrades a sensecues.cat i el preu d'entrada és de 12 euros. Demà diumenge, els que no hagueu sortit aquesta nit de dissabte, podeu anar a la passejada 12 dones 13 bruixes, esbes remeieres i cultura popular arran d'aigua, que organitzen des del Museu Etnològic del Montseny. La passejada començarà a les 11 del matí, sortirà del mateix museu, i en aquesta ocasió doncs, la Clara Incausti ens acompanya a resseguir el passeig de la Riera per descobrir el ric patrimoni etnobotànic que amaga la primavera. El preu és de 4 euros. Cal inscripció prèvia al telèfon 972 860908 o bé al correu electrònic del museu, que és memgarecepcio@ajarbucies.cat. Ens n'anem ja a la setmana vinent, el dimecres 20 de maig, i és que a 6:15 de la tarda la biblioteca ofereix un nou taller, en aquest cas un taller de flors de paper, i un taller que està relacionat amb les enramades, així que si vols guarnir el balcó de casa teva per les enramades, la biblioteca ens convida a participar en aquest taller de flors de paper de la mà de la companyia Activijoc. Les classes són limitades i cal inscripció prèvia al telèfon de la biblioteca, al 972 860421 o al seu correu electrònic biblioteca@ajarbucies.cat. I finalment ens n'anem a les activitats previstes per al divendres 22 de maig, que en tenim tres de diferents. La primera és a les 5 de la tarda, al Centre de Formació d'Arbúcies, que hi haurà l'activitat Entre Mares, Criar Juntes per Estar Millor. Serà un acte en el qual es presentarà l'Associació de Famílies Cria Arbós, un espai de trobada entre mares per compartir, escoltar-nos i fer xarxa. Hi haurà un col·loqui a càrrec d'una pedagoga i doula. A 6:45 de la tarda, a les Naus Aiats, hi haurà la cantata a la Coral del Bosc, una cantata en què hi participaran els alumnes de sensibilització musical i grau elemental, D1 fins a E4, de l'Escola de Música de Vidreres, de Sils, Arbúcies, Caldes de Malavella, Tossa de Mar i Lloret de Mar. I les corals, Coral Veus de Tardor, el Cor Lutiana, la Coral Veus de Caulès i la Coral de Gospel. I finalment tanquem aquestes activitats de divendres a 8:15 del vespre al Museu Etnològic del Montseny amb una xerrada que porta per títol Aventures i desventures del seguiment del Duc al Baix Empordà, una xerrada a càrrec de Jaume Ramot, president del grup Natura Externa i que organitza l'Associació Naturalista d'Arbúcies. I bé, justo per aquesta setmana i ens retrobem la setmana que ve amb més activitats. Que vagi bé!

0: Ràdio Arbúcies no es podia permetre no parlar del tema i tenim un any més a les representants del comerç d'Arbúcies. Tenim amb nosaltres l'Eva Expósito.
1: Eva Martín.
0: Ai, Eva Martín, això ho té idea.
1: No passa res, Eva.
0: Després també tenim amb nosaltres aquí a l'estudi a la Núria Mir.
2: Anna Mir.
0: Ai, oh, hòstia santa, com estic. Em faig bé, eh?
3: Bon dia.
0: I també tenim, aviam si l'encerto ara, tenim a la Natàlia Grau.
4: Hola, bon dia.
0: Vale? Bon dia a totes i gràcies per venir.
5: Amics i residents a Arbúcies. Un desastre natural sota control. O potser no.
6: "21 dies, d'entrada, en català. Perquè parlar català amb tothom és ajudar els que l'aprenen, és fer la llengua útil i necessària, és donar-li una oportunitat de continuar existint. Prova-ho, per fer un canvi decisiu. I guanyaràs tu, i guanyarem tots. Oficina de Català, d'Arbúcies. Consorci per a la normalització lingüística."

Esteu escoltant, amics i residents, a la sintonia de Ràdio Arbúcies. Fem una pausa i tornem després del butlletí informatiu.

0: Els Estats Units han matat el número 2 d'Estat Islàmic a Nigèria. Ho han fet en col·laboració amb les autoritats del país africà. Ho ha anunciat avui de matinada Donald Trump en un missatge a la seva xarxa social Truth. I després ho han confirmat les autoritats nigerianes. Salvador Illa es mostra optimista de cara a l'aprovació dels pressupostos. Des de Califòrnia, on avui acaba un viatge oficial de 5 dies, el president de la Generalitat ha dit que confia l'acord amb els republicans. Els governs català i espanyol es trobaran dimecres vinent a Madrid per tal que la Moncloa validi la línia de tren orbital que ha de permetre desencallar els comptes. Ahir a la nit es va tancar la campanya electoral a Andalusia. Les enquestes apunten que el Partit Popular fregarà la majoria absoluta, però que caldrà esperar resultats demà per desvelar les principals incògnites. Si Juanma Moreno Bonilla necessitarà un nou Vox per poder governar i si el PSOE baixarà encara més respecte als resultats d'ara fa 4 anys. Ni l'accident mortal d'ara fa un mes, ni l'impacte creixent del canvi climàtic fan de Montserrat un espai insegur per l'escalada. És el que defensen els professionals que avui es reuneixen a Montserrat a la jornada tècnica per debatre sobre l'escalada i la seva regulació en espais naturals. Detinguts 3 homes per haver agredit presumptament sexualment i pegar una prostituta en un taxi a Barcelona. Els fets van passar dimecres a Ciutat Vella. Dues de les detencions van fer-se el mateix dimecres i ahir es va arrestar l'altre home a Palma. Tots tres són policies canadencs que estaven de vacances aquí a Barcelona. La Fundació Puigverd ha arribat als 3.000 transplantaments renals. A les últimes dècades, els avenços en cirurgia, els tractaments i l'increment de donants vius han permès poder operar pacients cada vegada més grans i amb més complexitat. Sopa de Cabra comença la gira dels seus 40 anys amb una doble cita a la Sala Resmetàs de Barcelona. Els gironins van repassar ahir durant un parell d'hores els seus grans èxits i avui hi tornen, abans de començar una gira per diferents ciutats del país.
1: Esports.
0: Estan en marxa els entrenaments lliures al Gran Premi de Catalunya de MotoGP. Joan Mir ha sigut el més ràpid a MotoGP, Manu González de la categoria de Moto2 i Adrián Fernández en Moto3. Avui al migdia, la cursa sprint. El Barça de Pere Romeu obté avui el seu tercer títol de la temporada. Després de la Lliga i de la Supercopa, les blaugranes disputen avui al vespre la final de la Copa de la Reina Gran Canària contra l'Atlètic de Madrid. I en hoquei patins, el Vilassana juga avui el pas a la final de la Copa Femenina. Les urgellenques s'enfrontaran al Fraga a la primera semifinal a 4:45. L'altra és a les 7. La disputen al Benvibre i al Gijón. A aquesta hora també fem atenció al trànsit, equip viari.
2: Doncs ara mateix hi ha les afectacions per la celebració del Gran Premi de MotoGP al circuit de Montmeló. Això vol dir que hi ha retencions de 6 quilòmetres a la P7 entre Mollet i la Roca del Vallès en sentit nord, a la C-17 a Parets del Vallès en sentit nord i també a la C-35 entre Parets i Granollers en tots els sentits cap a l'accés al circuit. Afegirem que al tram sud de la P7 només hi ha un carril obert per...
3: Informació, proximitat, música...
4: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 13 graus i una humitat del 58%. Baby,
6: if you've ever wondered... No és la ràdio de Cincinnati, WRKP. I tampoc hi ha la veu del Johnny Fiba. Això és Ràdio Arbúcies. I escolteu la colla de l'Amics i Residents.

0: Si hi ha germanaments arbúcies, un dels més antics i amb més tradició i més coneguts també arreu de Catalunya és l'agermanament d'arbúcies amb Nicaragua, amb Palacagüina concretament. Suarpal, l'entitat que ha estat al darrere d'aquesta solidaritat amb Palacagüina, doncs està d'aniversari, està de celebració, porta ja 40 anys d'acció a Nicaragua, a Palacagüina, i per parlar d'aquest aniversari, dels actes que es faran, de les visites, dels personatges que vindran a Arbúcies durant aquests propers dies, tenim amb nosaltres aquí a l'estudi de Ràdio Arbúcies a Dolors Horta, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: I a Jaume Soler.
2: Bon dia.
0: En Jaume Soler, alcalde durant molts anys i un dels artífecs d'aquest agermanament amb Palacagüina. Per començar, és obvi, hem d'anar als orígens, ens hem de retrotaure 40 anys endarrere i anar a buscar l'inici de tot plegat. Quina és l'anècdota, quina és l'espurna que va encendre, que va crear aquesta relació que ha durat durant tants anys amb Palacagüina?
2: Bé, van ser diferents elements, no és un de sol, hi ha una anècdota final concreta, però tot va començar a partir dels 79-80, que coincideix amb els nous ajuntaments democràtics, i Nicaragua en aquell moment estava molt, molt de moda, molt als mitjans de comunicació, perquè el 79 havia triomfat la revolució i perquè s'estava construint doncs, una societat nova diferent, amb l'agreujant de que hi havia una guerra dels contres pagada i impulsada per Estats Units, que realment posava a Nicaragua permanentment en els mitjans de comunicació. A partir d'aquells anys, concretament el 82 i sobretot el 83, va venir una delegació aquí a Arbúcies a fer una xerrada sobre aquests temes de la situació actual en aquell moment a Nicaragua. Concretament recordo que era el dia 19 dia de Sant Josep, el 19 de març, en Sant Josep, que hi va haver un atac de la contra per intentar fer un cap de pont,
0: sí, per intentar doncs, portar la guerra dintre del territori.
2: La capital, i ho vaig escoltar per la ràdio, mentrestant a la Gavella, que ja començava a funcionar com a sala de conferències, doncs s'estava fent aquesta xerrada. Per tant, hi havia presència, es va crear a Barcelona un ens de l'àmbit de tot Catalunya, la Casa de Nicaragua, per tant hi havia tot un coneixement, un seguiment directe, a través de sobretot aquestes delegacions i pel treball que feia la Casa de Nicaragua. I l'anècdota concreta de Palacagüina i que arrenca o que motiva doncs, la signatura de l'agermanament, doncs és que dos joves advocats, una parella d'origen basc, que tenien despatx a País Basc i tenien despatx a Barcelona, formaven part de la Comissió de Drets Humans del Col·legi d'Advocats de Barcelona, i estem parlant del 85, que és el moment determinant de la llei antiterrorista, que és la llei Corcuera, una llei duríssima, antidemocràtica, etc, i que hi havia campanyes en contra d'aquesta llei, per denunciar aquesta llei. L'Ajuntament d'Arbúcies doncs ens havíem posicionat taxativament amb un acord de ple en contra d'aquesta llei i la denunciàvem com a antidemocràtica, i resulta que aquests nois van anar, per les seves raons, per vacances o per qüestions polítiques, van anar a Nicaragua i van anar a caure a Palacagüina perquè hi havia un concert d'en Carlos Mejías Godoy.
0: Sí, que, o sigui, hi ha aquí un seguit de concomitàncies, de coincidències, de punts d'unió, sí, que van anar conduint de mica en mica, no? Carlos Mejía era molt conegut en aquella època.
2: Sí. I després del concert fan un sopar i l'alcalde de Palacagüina diu, hombre, búscame un hermanamiento por allá. I va tirar l'am.
0: Sí, ho va provar.
2: I llavors aquests dos advocats tornen a Barcelona, no saben on anar a picar, quina sí, porta anar a picar.
0: On adreçar-se.
2: I fan per analogia, veuen que hi ha un ajuntament, que el d'Arbúcies, que n'hi devia haver algun altre, però no, per desgràcia no n'hi havia gaires, que té sensibilitat i acorda de denunciar la llei antiterrorista, i ells, com a bascos, que seguien molt atentament aquest tema, sí, aquesta gent
0: també estaran disposats.
2: Sí, estaran disposats a fer l'agermanament. Ens demanen una entrevista, pugen i ens fan l'oferiment, ens posen en contacte amb en Carles Mejías Godoy, que cap d'uns mesos feia un concert a no sé quina ciutat a l'entorn de Barcelona, i pràcticament doncs, allà es materialitza.
1: Queridos oyentes de Radio Arbúcies, les habla Carlos Mejía Godoy, soy un cantor nicaragüense de paso por estas tierras y quiero decirles que me siento muy honrado de poder dirigir este pequeño mensaje animándoles a que continuemos juntos como un solo puño, como un solo corazón, la hermosísima tarea de la solidaridad recíproca. Nuestros pueblos, Nicaragua, Cataluña, Arbúcies, Palacahuina, deben estar unidos, como decimos popularmente, en las duras y en las maduras. Mi abrazo sincero y cálido, y adelante.
2: I el 30 de juliol l'Ajuntament d'Arbúcies pren un acord d'iniciar l'agermanament i de fer una aportació econòmica per possibles projectes, que per coherència, perquè això era una decisió,

0: d'en Joan Sorroca i vam viatjar per la cabina, i aquesta foto que veiem aquí davant és el dia 4 de setembre.
1: No passa res. Aquí sí, es veuen tres persones, no, en una habitació, i es fa el 4 de setembre del 86 la signatura oficial de l'agermanament de Rússies Palacauina. Era l'alcaldia de Palacauina.
0: De Palacauina. Sala d'una caseta molt, molt, molt senzilla,
1: sí, sí,
0: amb una única funcionària, que era aquella... Bueno,
1: aixecava acte de...
0: Sí, sí, però era, esclar, una situació molt precària.
2: Jo hi volia afegir que això és important, però que nosaltres també teníem coneixement previ de Nicaragua, perquè l'any 84 en Jaume i jo vàrem viatjar a Nicaragua a les primeres eleccions democràtiques que hi varen haver com observadors internacionals. I llavors en aquest viatge vàrem quedar enamorats de Nicaragua. Per tant, quan ens proposen de fer l'agermanament, ja no vàrem dubtar gens ni mica. Sí, coneixíem el país, coneixíem la gent, estàvem amb la Revolució Popular Sandinista, i a partir d'aquí doncs s'engega tot.
0: Aquesta data és importantíssima, que m'havia oblidat de citar-la, i està entremig entre el 82, 83, que arriben les primeres persones, el 84 i el 86.
1: Però està clar que en aquella època Nicaragua era doncs com una mena de situació paradigmàtica que estava, com tu deies, de moda, o era molt conegut per la situació en la que estava, no? Perquè els americans sempre han considerat Sud-amèrica, i sobretot Centroamèrica, com el seu pati del darrere, i era l'època del president Reagan, precisament, que és el que va estar instigant totes aquestes guerrilles a la contra sandinista, després de la dictadura de Somoza.
0: Sí. Aquesta era la situació que van viure fins l'any 90, es va poder signar l'acord de pau, que es van pactar unes eleccions, i que precisament com a conseqüència tots aquests anys de guerra, de molts i molts morts i d'una situació greu per sobreviure, va ser quan el Frente Sandinista va perdre les eleccions a l'any 90, i va començar un període de 17 anys que va governar la dreta
1: que, diguem-ne, amb un règim, diguem-ne, democràtic, però que hi havia aquesta situació de que el Front Sandinista estava a l'oposició.
0: Sí, i evidentment, esclar, nosaltres parlem de democràcia, no és el mateix parlar de l'any 79 com ara, no sé si és millor o pitjor,
1: no ho sabem,
0: sabria dir, segons com ho agaféssim.
1: Hi ha coses que van endavant i hi ha coses que no hi van
0: d'allà. És igual, el 79 hi havia il·lusió, es van recuperar tots els drets democràtics i molts drets socials, com l'ensenyament, però a partir de la guerra realment el nivell de vida era molt precari en tots els sentits, no? I quan perden les eleccions, perquè és una expressió de la majoria de la gent, perquè es van perdre fent eleccions, era perquè realment ja tiren una mica la tovallola, perquè no poden continuar visquent sapiguent que allò podia durar 20 anys seguits, perquè els Estats Units podia anar
1: posant pals a les rodes, no? continuar
0: finançant la contra, i per tant s'entra en aquest període. El que passa és que evidentment la situació no els hi va sortir als nord-americans, i la dreta que eren, vulguis o no vulguis, tots familiars del Somoza i semblants, tal com voldrien, perquè en Daniel Ortega, el mateix dia, l'endemà del resultat, hi va haver un acte que nosaltres havíem anat amb l'alcalde de Sant Pere de Ribes d'observadors també, i fa una crida, i la seva consigna és a governar des de abajo, i llavors s'estructura d'una manera més formal que no s'havia pogut fer abans per la guerra, el sindicalisme de classe, i a partir d'aquí doncs aconsegueixen uns traspassos econòmics de les empreses públiques es creïn cooperatives, etcètera, etcètera. Per tant, ja hi va haver ja una acció que des de l'oposició, i com que era molt majoritari des de les bases, realment va poder mitigar una mica aquella política neoliberal que era desmuntar tots els serveis públics que havien creat els sandinistes, evidentment començant per l'exèrcit, que no van poder-ho fer de cap manera, eh? Però els sandinistes, si tinguent

0: tinguent l'exèrcit a la mà, perquè el ministre de l'exèrcit era el germà d'en Daniel Ortega, podríem haver fet un cop d'estat, però van ser no solament demòcrates, sinó realistes, i van entendre que el sacrifici que això comportaria desconèixer aquelles eleccions pel poble, i van dir, acceptem el resultat, no ha sigut democràtic, però acceptem el resultat, i a governar des de abajo, aquell va ser tota
1: la travessia del desert d'aquells 16 anys.
0: D'aquells 16 anys, fins al 2007.

0: aquesta és la primera època d'aquest agermanament, que va coincidir amb aquesta part més dura de la contra. Durant aquells anys, suposo que l'Ajuntament va fer aquest voluntarisme de dir, va, tenim la voluntat, creiem que això és una bona cosa de fer aquest agermanament, però això es tenia que vestir, o sigui, es tenia que crear aquest Suarpal, que és, hi ha una associació, per donar-li més estructura, per poder-li donar, doncs, una entitat més duradora, no que no sigui només una cosa des de oficial, no. Sinó que hi hagués ja un agermanament més formal i que hi hagués aquest lligam entre les societats.
1: I a més, són les coincidències gairebé lògiques del moment històric. El 85, Arbúcies es va fer un intent de crear el Fons Català de Cooperació. O sigui, hi ha no solament que cadascú faci la guerra pel seu compte, sinó crear un organisme municipalista, regit i format a la Junta Directiva per representants dels ajuntaments, per fer cooperació internacional. Això ho va motivar una campanya de Justícia i Pau, i llavors molts ajuntaments ho vam recollir. El 85 no es va poder crear, i el 86 a Salt es va crear ja. Per tant, ja, per una banda, hi havia un plantejament de reflexió organitzatiu, mecanismes de finançament. Es va emplaçar a la Generalitat perquè la Generalitat...
0: perquè creés aquest fons, no?
1: Fos el president del fons. I van trigar fins al 2001, del 86 fins al 2001, que no van aprovar la llei de cooperació.
0: Les coses de Palacio van despacio.
1: Sí, va ser una lluita forta. Bueno, més ben dit, si em permets una anècdota, vam enviar una carta al president Pujol, sí, una reunió que es va fer a Salt, li vam dir, president, la Generalitat ha de presidir, fem un consorci, perquè també hi van entrar ONGs, que ja n'hi havia alguna, poques, però n'hi havia, i la Generalitat, sisplau, com a primera institució, que presideixi. I va dir, ens va contestar amb un telegrama, perquè en aquell moment anàvem amb telegrames, i diu, he rebut la vostra invitació, us felicito, però ara no toca, que és una frase que la repetia.
0: Això no toca.
1: Doncs que de totes maneres tireu endavant, i de fet, sense entrar, es va anar creant una petita estructura dintre de presidència, que
0: de mica en mica
1: hi havia un tècnic, més que un polític, que amb aquest tema de cooperació, doncs, ajudava.
0: Va anar fent el que va poder.
1: Després hi va haver les grans campanyes acampades que es va fer a la Diagonal, i aquest moment sí que ja la Generalitat aprova la llei, que és encara la llei vigent, però del 2086 són 15 anys de diferència.
0: Sí.
1: O sigui, els ajuntaments van prendre la iniciativa. I llavors, com dius tu, evidentment, l'Ajuntament d'Arbúcies i la majoria dels ajuntaments que anaven entrant en aquesta línia de treball polític i municipal, es creen les conselleries de cooperació, que per tant es designa ja una persona. Ja no és allò de, mira, dono tants diners el primer que passa, sinó...
0: No, que ja hi ha una partida, hi ha tota una estructura per fer la tria dels projectes.
1: I a través del fons, doncs, àmbits de debat, de reflexió, de buscar finançament que complementi els dels ajuntaments, que els ajuntaments mai li han sobrat diners,
0: no,
1: ni llavors ni ara, no? Però es tira endavant. I hi és el 84 que aquell Consell Municipal, que va continuar existint, es converteix en ONG. En ONG, que no hi ha, en aquell moment, em sembla, cap regidor ni cap delegat. 94, perdó.
0: Del 94.
1: Perdó, tinc la meva memòria, ja ho veus, eh?
0: Oh, va, són molts anys.
1: La meva memòria com va. Doncs és el 94.
0: I o sigui, hi ha un seguit d'anys en què hi ha agermanament, però que llavors de mica en mica es va creant aquesta estructura més d'ONG, que llavors, esclar, era un concepte, ara se'n parla molt, no?, de les ONGs i de la feina que fan i tot això. Però és que llavors s'estava inventant tot això,
1: sí,
0: almenys aquí a Catalunya no existia gaire.
1: No, vam tenir la sort de la confluència d'ajuntaments amb el fons i després el fons, i sobretot perquè, mira, clar, l'any 94 ja hi havia anat 6 brigades.
2: Sí. Un dels projectes importants de SOARPA, a part dels projectes materials, és l'intercanvi de persones. A l'estiu es munten brigades de gent que va durant el mes de juliol i el mes d'agost a treballar amb algun dels projectes que en aquell moment s'estan executant.
1: Pagant-se el passatge.
2: També una cosa important és que els projectes mai els decidim des d'aquí, sempre són la nostra contrapart de Palacauina, que ens expliquen quines són les seves necessitats, elaboren ells el projecte i llavors ens l'envien a nosaltres, i la nostra funció és buscar finançament perquè realment el projecte doncs es pugui dur a terme. El tema de les brigades, no sé si m'avanço una mica, però al llarg d'aquests 40 anys hi han passat 280 persones que nominals, però que alguns han repetit dues i tres vegades. Això que repeteixin doncs és un indicador de la importància i de les ganes de col·laborar amb Palacauina.
0: Bueno, que un s'hi acaba implicant i diu, doncs això val la pena, ho repeteixo, no?
2: Exacte, sí. I al llarg d'aquests anys, per entrar una mica i per resumir una mica, al llarg d'aquests anys s'han fet 62 projectes, alguns de més modestos. El primer va ser, i important, que un jeep de Kerbúcies es va reconstruir amb carrossers de Kerbúcies amb una ambulància que varen poder enviar a Palacauina. Precisament la presidenta de Fundarpal, que vindrà aquests dies a nosaltres per celebrar el 40 aniversari, va necessitar l'ambulància de Palacauina per parir la seva filla per anar al poble del costat, perquè no hi havia mitjans de transport. Llavors, dels projectes més ambiciosos, doncs n'hi han des de la construcció de 500 cases camperoles,
1: que va durar 10 anys.
0: Sí, sí, és tot un procés.
2: Tot un procés, projectes d'empoderament de gènere per les dones. Un altre projecte molt important és l'escola campesina, que va començar sota d'un arbre amb un professor i uns quants alumnes, i en aquest moment, fa 2 anys que hi vàrem anar a l'estiu en Jaume i jo, vàrem poder veure l'escola campesina, que s'ha reconvertit en una gran infraestructura amb molt material. S'han cedit els terrenys al govern i el govern ha posat tot el professorat, i em sembla que hi ha uns 500 alumnes.
0: O sigui, ja és un institut amb tots els ets i uts.
2: Exacte, igual que el CDI, l'espai per la gent gran, que també va ser un projecte de SOARPAL, i un cop fet, doncs també vàrem cedir l'espai i la titularitat al govern, i així ells poden posar els professionals. Un altre projecte també és a la llar d'infants, que també va seguir el mateix procés,
0: mateix esquema.
2: I els nanos poden anar petits i els hi donen l'esmorzar i el dinar. Per tant, bueno, podríem seguir aquí de projectes i projectes, que hem elaborat un llibre dels 40 anys de l'agermanament que pot estar a l'abast de tothom, on hi ha la relació de tots els projectes.
3: ¿Com se llama usted?
4: Aide Palacios, directora del conjunto de danza Ruth Palacios, de Nicaragua.
3: Entonces, ¿qué hace un ballet de Nicaragua, Ruth Palacios, en un pueblo como Arbúcies?
4: Para dar a conocerle al mundo que Nicaragua, a pesar de que estamos viviendo una agresión constante y nos matan diariamente a los jóvenes, es un país que está haciendo cultura, que está haciendo revolución y que combate en los frentes de guerra, y que está vivo para, bueno, claro, para defender la revolución que es del pueblo, ¿no?
3: ¿Estos jóvenes son traídos de los frentes de combate?
4: Los varones sí, porque todos están en edad del servicio militar, pero el gobierno se preocupa de que para que nuestras danzas folclóricas y la cultura no se paren, el país no se paralice, ellos prestan a los jóvenes para ensayar y para estas giras. En este caso, lo hemos desmovilizado, como decimos nosotros, de los frentes de combate.
3: Entonces, políticamente, Nicaragua en estos momentos, ¿cómo está?
4: Estamos siempre, digamos, en una vía de paz, de querer que la guerra se pare, que la agresión no siga, no continúe, porque es muy duro para nosotros estar en un bloqueo como el que nos tienen. Pero hay una gran conciencia de todo el pueblo en cuanto al movimiento revolucionario, y la cultura que nosotros traemos es para dar la otra cara que está en Nicaragua. Porque Nicaragua se cree que está, que no vive, que
0: bé, esclar, 40 anys, al final tot aquest agermanament deixa un pòsit. Suposo que bé, en retrospectiva, vosaltres que ho heu viscut molt en primera persona i heu sigut els impulsors, què sent un després de tota aquesta trajectòria, veure com ha evolucionat tota aquesta feina?
1: El pòsit hi és, però és bàsicament el primer, jo diria que és el que definíem en els primers pensaments que vam ser capaços d'escriure quan vam conèixer la realitat. Arbúcies i Palacovina, dos pobles diferents, de dos mons distints, que germanant-se volen compartir la lluita, cadascú en el seu àmbit i amb les seves pròpies necessitats, per un món més just, lliure i solidari. Per tant, els projectes són l'expressió material, però si no hi hagués hagut realment aquesta connexió filosòfica, política, personal, només un petit parèntesis, hi han com a mínim 14 o 15 casaments mixtes allà, alguns, i la majoria aquí. Per tant, la pell també ha servit per aquest acostament, no?
0: Sí, sí, esclar.
1: I per tant, ens han enriquit mútuament. Ells sí que, evidentment, perquè estaven en una situació, i estan en una situació encara doncs, molt més baixa que la nostra a nivell econòmic, doncs podien presentar projectes i nosaltres podíem o intentàvem finançar-los, no? Però aquest intercanvi de coneixement, de veure dues realitats, dues maneres de viure diferents, caràcters diferents, música i cultura diferent, tot això ha sigut el gran enriquiment mutu que ha portat i ha fet possible que l'agermanament pogués durar 40 anys i sigui encara ben viu. Vull dir que tenim un projecte ja per aquest any, si trobem, aconseguim el finançament, que és un projecte de letrines per a escoles. Les escoles ara estan magnífiques, són totes gratuïtes, donen aliment als nanos al dematí per aprofitar les escoles, funcionen de 7 a 12 i de 12 a 5.
2: Sí, també volia afegir que per la Cagüina hi ha el nucli urbà i després hi ha les comunitats.
0: No, com disseminat.
2: Disseminats. Sí. Llavors, aquest projecte de les letrines seria per les escoles de totes les comunitats que hi ha al voltant del nucli urbà de Palacagüina.
0: Perquè deuen ser escoles molt petitetes,
2: sí.
0: I deu ser complicat dels nuclis aquests que hi han escampats, que potser hi ha males comunicacions o estan lluny, perquè és clar.
1: Sí, sí, n'hi ha que estan una mica lluny. I aquest projecte, que és un projecte que ja el govern va implementant, simplement doncs, intentarem col·laborar per ajudar una mica més, i ja es fa primer de tot per donar el servei, però ja amb unes condicions de fosses escèptiques que abans no es feia, amb la qual cosa sanitàriament pels usuaris és millor, i pel medi ambient també evita contaminacions dels nivells freàtics, perquè són els clàssics,
0: sí, sí.
1: Pous secs.
0: Pous secs que queda tot allà recollit i de tant en tant es buida i ja està.
1: Per tant, sempre amb aquesta línia de recollir necessitats que ells tenen, que a més no solament ens les envien, sinó que ens les expliquen i el compartim, i si hi ha algun dubte o algun problema, doncs el discutim plenament, i d'aquesta manera l'agermanament continua tinguent un sentit, malgrat que evidentment, i en sentit positiu, els últims anys la Nicaragua que havíem conegut i la Palacagüina que havíem conegut no s'assemblen en res, per sort.
0: Sí, amb els anys també hi ha hagut una evolució, no? Suposa que potser avui en dia l'agermanament posa èmfasi a prioritzar un altre tipus de projecte, que en la primera època devien ser coses molt bàsiques, molt de primera necessitat.
1: Sí, sí, sí.
0: I ara ja són coses d'un nivell molt diferent.
1: Sí.
2: Correcte, sí. L'estiu passat i el 24 ja m'hi vàrem viatjar a Nicaragua. Jo feia uns 20 anys que no hi havia anat, i realment la diferència que vaig veure va ser extraordinària a nivell d'infraestructures, de carretera, a nivell de sanitat, hi ha centres sanitaris a cada municipi, a nivell d'educació, l'educació és gratuïta des dels petits fins a la universitat, és absolutament gratuïta, evidentment que hi ha universitats privades, evidentment que hi ha instituts privats, però tothom té accés a l'educació fins a la universitat. A nivell sanitari també, ja et dic, les carreteres també, molt bé, i clar, les necessitats bàsiques globals doncs, estan cobertes.
1: Quan parlem d'aquest cas i aquest exemple, de la pública, algú que ens escolta dirà, oh, és que nosaltres també la tenim.
2: Sí, sí.
1: I nosaltres en tenim tres nets, estan tots a la universitat, o han passat per la universitat, i les quotes d'entrada són de centenars de milers d'euros. Allà no, allà des de sense entrada, els llibres els hi proporciona l'Estat, en els mainar de jove els hi dona alimentació, els exàmens no costen ni 5, etcètera. És gratuït. Per tant, són conceptes que per desgràcia
0: estan per davant de nosaltres ara.
1: Sí, i bàsicament perquè hi ha una línia política d'afavorir les majories i fer estratègies a mig i llarg termini importants, posant exemples comparatius. Evidentment, quan van tornar a recuperar el govern, el nivell de pobresa i pobresa extrema era força elevat. En menys de 5 anys va sortir una estadística i l'extrema pobresa era del 20% de la població. Aquells dies va sortir una estadística de Càritas parlant de l'extrema pobresa a Barcelona i era del 22%.
0: Sí.
1: Evidentment que això és relatiu, no són els valors absoluts, no és la mateixa pobresa, però vol dir que el que menja amb pocs diners, i a més a més si no ha de pagar l'escola, si no ha de pagar res de sanitat, si el transport públic és pràcticament gratuït també, pots voltar per tot el país amb busos públics, etc., doncs el salt ha sigut importantíssim. I no solament en aquests temes de les primeres necessitats. Com que és un país de base agrícola, en aquest moment tenen entre 85 i 90% d'autosuficiència alimentària. Per tant, és un país que, per exemple, als Estats Units ara, amb Trump, no se l'ha posat a la boca fa molt de temps. Des d'aquest president se l'ha posat a la boca. Primer, perquè són
0: és petit, sí.
1: Però segona, que ja els hi poden posar sancions en els productes perquè són autosuficients.
0: Sí, no ho necessiten.
1: Són autosuficients. Ells ho diuen, esperava, el lema molt al principi era esperamos salir de la miseria para llegar a ser pobres. Vull dir, no s'enganyaven, la gent, no, ni el govern, no els hi prometien que en 4 dies...
0: Això seria Jauja.
1: Seria Miami.
0: Sí, sí.
1: De cap manera.
0: El típic populisme fàcil, no? Això ho farem pim-pam, no?
1: Sí. I ara, doncs, això s'ha convertit en una realitat. Som pobres, però pobres en el sentit del despilfarro que tenim de la nostra societat, però autosuficients... i amb un creixement econòmic de 4 i el 5%, exportacions molt poques, però venen energia elèctrica a un país, a Costa Rica i Panamà, doncs els hi subministren ells. Per tant, en definitiva, tot un model que a partir del realisme. La revolució sandinista tenia tres línies bàsiques. Economia mixta, que ells la van traduir en la primera etapa a crear moltes cooperatives, sobretot agrícoles. Ara també, pluralisme polític, hi ha un Parlament, hi ha eleccions, van estar 17 anys a l'oposició,
0: sí.
1: Van perdre 3 i tenien l'exèrcit seu.
0: Tot i que a vegades es presenta Daniel Ortega i la seva dona com, bueno, com els...
1: Una dictadura familiar.
0: Que són els que l'amenen, no?
1: Bueno, aquests dos personatges van guanyar han guanyat 3 eleccions seguides, i les últimes que han guanyat, que s'acaben ara el 27, em sembla, va ser després d'un intent de cop d'estat.
0: Hi va haver una moguda.
1: 200 morts, van paralitzar tot el país fent tranques, etc. I era perquè necessitaven una acció desesperada per tallar aquest cicle, i pensaven que la gent s'aixecaria, i va durar 3 mesos justos. La que volia el cop d'estat no era tota l'oposició, perquè hi ha un 30% o quasi un 40% de diputats de l'oposició que han anat a les eleccions
0: i entren en el joc democràtic normal.
1: Sí,
2: perquè l'estiu passat, quan hi vam anar, parlàvem amb un dels diputats, que és l'Andrés, el de los trabajadores por cuenta propia, el president del sindicat, que em deia que estava en una comissió i el president d'una comissió era un de l'oposició, i que s'entenien perfectament amb diferents criteris, però que no hi havia problema, que molts diputats de l'oposició formen part de les comissions de treball del govern.
0: Que és el que hauria de ser, com el que passa aquí, no? Que aviam, hi ha diferents colors, però un no es planteja anar a unes eleccions i muntar un cop d'estat perquè vol sí o sí el canvi, no?
2: És un dels països més segurs. Mira, fa 4 o 5 anys en Jaume hi va anar amb el nostre net, que tenia 15 anys, i anava sol pel carrer a la nit. Vull dir que cap mena de problema. No. Vull dir que això és impensable a Guatemala, El Salvador, etc.
0: El Perú, potser, també.
1: Els coneixem molt bé.
0: Més o menys hem fet una retrospectiva de 40 anys. Ara poder entraríem, ja perquè estem ja al final del temps. Primerament, quines seran els actes de commemoració d'aquests 40 anys, qui vindrà, què es farà, si ens podeu explicar una mica com serà aquesta celebració.
2: Mira, bàsicament és la retrobada de tots els brigadistes que han passat per Palacauina al llarg d'aquests 40 anys.
0: I de les parelles.
2: I de les parelles, exacte, i dels fills de les parelles.
1: I els cataniques. Sí,
0: per tant, cataniques.
1: Sí, ben negre, ben foscos, i amb un català escaient.
0: Un català de Ripoll.
2: Sí. L'últim brigadista que hi va haver per la Cauina de fa 2 anys és el que ens va proposar, perquè no fem una trobada de brigadistes de tots els anys. Ens ha costat molt contactar amb els primers brigadistes. En aquell moment no hi havia mòbils, no hi havia mails, però entre fent xarxa, de moment doncs tenim apuntades 92 persones, que és important, i a partir d'aquí doncs hem elaborat aquest llibret on s'explica la història de l'agermanament d'aquests 40 anys. Vindrà la presidenta de Fundarpal, que és la nostra contrapart a Palacauina, i...
0: Que a més avui dissabte es fa un acte
1: De recepció
0: sí. A l'Ajuntament.
1: Sí, perquè acaba d'arribar.
0: Ah, exactament.
2: S'ha elaborat un vídeo de tots els projectes d'aquests 40 anys, que també es passarà el dissabte. O sigui, el dissabte està estructurat de la següent manera. Arribada dels brigadistes, benvinguda.
1: Dissabte 23.
2: Dissabte 23, perdó.
0: No avui,
1: d'avui al 8.
0: Sí, d'aquí una setmana.
2: Exacte, dissabte 23, recepció dels brigadistes, exposició dels plafons informatius dels projectes de cada any, benvinguda per part de les autoritats que hi hagin, vindrà la representant de Dipsalu, que és una dels finançadors dels nostres projectes, l'alcalde d'Arbúcies, la presidenta de Fundarpal, i si ve algun altre representant institucional, que encara ens ho han de confirmar. Llavors passarem el vídeo dels 40 anys de tots els projectes a la Gavella. A continuació hi haurà els músics de sempre, en Beto, en Lector, en Vicentio, que ens
1: són tres niques.
2: Els tres niques.
1: En Carlos Godoy.
0: Aquest no.
1: Està jubilat.
0: Ja. Està jubilat, s'ha retirat.
1: Està jubilat. Sí, és gran. Té
2: llavors
1: 84 anys.
2: Una rossada popular, i música. Bàsicament és retrobament de tota la gent que han anat col·laborant aquests anys en Palacauina d'una manera més directa o indirecta.
1: I la presidenta, a partir d'avui, doncs, i aquesta recepció oficial, anirà fent diferents actes, diferents visites a les escoles d'Arbúcies, per exemple, perquè les escoles d'Arbúcies, de manera rotatòria, cada any, des de l'agermanament, quatre recursos que aconseguim, doncs es fa música, sobretot bàsicament de musicoteràpia, musicnica, casat a Girona,
2: músiques del món, fem tallers de músiques
1: del món, i per tant, doncs, n'hi ha a visitar les escoles. El Tom va col·laborar en el seu dia amb els Pipitos de Palacauina, que són els equivalents, nanos deficients. Es va construir un local, un edifici, es van donar beques, etcètera, etcètera. Per tant, aquesta vinculació no s'ha perdut, s'ha relaxat, però bueno, no s'ha perdut. I ja després anem a visitar alguns municipis i la Diputació que ens ajuden, que conegui Barcelona i que faci...
0: Va fer una mica de... Ja que es ve...
1: És una mestra, que és aquella mestra que va estrenar l'ambulància, i que la filla li va posar Núria. Veus? Perquè la brigadista de casa seva es deia Núria.
0: Veus? Bueno, ja estem amb allò, amb aquests lligams.
2: Sí. També anirem a l'escola de Santa Coloma de Farners, perquè estan agermanats amb l'escola de Emmanuel Mongalo de Palacauina. Llavors, els nanos s'escriuen cartes mútuament, i per Nadal els de Santa Coloma fan una recollida de diners que després s'inverteix, doncs, en material de l'escola. I hi ha un altre agermanament sectorial que en diem, que és la Floresta Solidària de Sant Cugat. Financien dues caponeres, que són unes mototaxis, com si diguéssim, que nanos de les comunitats, quan acaben la primària, per poder anar a l'institut del nucli de Palacauina, si no van amb aquest vehicle, està tan distanciat que no podrien continuar estudiant.
0: No podrien.
2: Per tant,
1: evidentment,
0: és un mitjà econòmic per poder-se traslladar sense tenir que muntar un transport públic.
2: Sí.
0: Bé, i per acabar, quin és el futur de l'agermanament? El futur?
1: El futur és, com sempre, amb interrogants, perquè cada any, com comença l'any i comencem a rebre els projectes, no sabem el finançament que aconseguirem. Esperem i desitgem, doncs, que l'Ajuntament d'Arbúcies torni a tenir el protagonisme que havia tingut durant molts anys i que ara, per les raons que siguin, suposo per limitacions econòmiques, no el té, perquè és el que li correspon. Nosaltres va néixer i el Soarpal va néixer per fer un treball social, però que la titularitat, per sort, encara es manté,
0: és
1: de la... Però a part, llavors hem de vetllar amb la Diputació, la Generalitat, i altres ajuntaments com Platja d'Aro i Blanes, que crec que també col·laboren. Aquests últims 5 o 6 anys ens han col·laborat. Aquest seria l'aspecte més immediat. L'altre interrogant, que potser és el més difícil de solucionar i sobretot de contestar, és que es necessita renovació de gent. Els que portem 40 anys ja estem ja caducats.
0: Sí, és clar.
1: Més que caducats, i sí que ja hi ha gent jove. L'últim brigadista ha portat el pes de tota l'organització d'aquests dies. L'Àngel Pedrós, que és un professor de l'Institut de Quirúrgies. Però necessitem que s'hi impliqui altra gent més jove. Hi havia un president d'Oxfam, que és una de les grans ONGs del món, que va fer unes declaracions als anys 90 i deia: ens hem equivocat d'objectiu. Durant molts anys hem lluitat contra la pobresa. Si volem arreglar el món, hem de lluitar contra la riquesa, aquesta desigualtat. I un economista nord-americà que es diu Stiglitz, pensem que és Premi Nobel, Premi Nobel, diu: l'1% de la humanitat té el que necessita per sobreviure, l'altre 99%.
0: Molt bé, doncs, amb aquesta última reflexió jo crec que queda molt clar el que ha estat la filosofia de l'agermanament durant tots aquests anys. 40 anys d'agermanament, Arbúcies Palacauina, Soarpal, que ho celebreu molt bé, i que continuï dins de la mesura que es pugui, tot i que les necessitats siguin molt diferents, tota aquesta història d'èxit d'aquesta col·laboració. Moltes gràcies, Jaume, i moltes gràcies, Dolors.
1: Gràcies a Ràdio Arbúcies per divulgar un fet que és arbuciant 100%.
0: I com que és arbuciant, ha de sortir a la ràdio.
1: Vinga. Moltes gràcies.

0: Ben trobats. Esteu a la sintonia de Ràdio Arbúcies i això és Amics i Residents.
1: Torna la nit més esperada. Arriba la cinquena festa Remember del comerç d'Arbúcies. El proper 16 de maig, a 11:45 de la nit, revivim les nostres millors festes a Can Cassó. Amb l'energia de la loca Histèria i els DJs de la nostra època Villaret, Cesc Fauria i Toni Fogueres. Entrada ja a la venda per només 12 euros a sensecues.cat i els comerços d'Arbúcies i Sant Hilari. No t'ho perdis. Organitza l'Associació de Comerç d'Arbúcies.

0: lluita batalla, de lluitar per l'imperi. Vull fer una pausa. Escoltarem Ràdio Arbúcies, que sempre relaxa força. Aviam què fan.
1: Bon dia. Això és Amics i Residents Arbúcies.
2: Comencem.
0: Anna, això mola. Avisaré l'emperador, que segur voldrà escoltar-ho. Nova temporada, i que la ràdio us acompanyi.

Això s'acaba. Tanquem la parada. La pròxima edició del programa tenim per revist parlar del festival Arbúcies Musical. El FAM. Això sí, tot va bé. Avui ho ha fet possible a les xarxes socials Manel Canaleta. A la Meteo, Xavier Soler. A les recomanades, Marta Rubio. A la secció, Carles Carbonell. I un servidor, Jordi Soler, al micròfon i als guions. Avui amb la presència de Jaume Soler i la Dolors Horta en nom de Suarpal.

Podeu contactar amb nosaltres a l'adreça electrònica amicsiresidents@gmail.com i ens podeu seguir al blog amicsiresidents.blogspot.com, a iVoox, Facebook i a Instagram. I també com a novetat ho podeu fer a través del WhatsApp de Ràdio Arbúcies, al telèfon 603 487 129, amb una nota de veu o un text breu.

Amics i residents, és una producció de Ràdio Arbúcies que s'emet des dels estudis ubicats a l'espai de les Naus Aiats, al costat de Can Cassó. Aquí esperem retrobar-vos. No deixeu la nostra sintonia. Salut a tothom i molt bona setmana.

0: amics i residents, us donem la veu.
1: Ràdio Arbúcies, 107.6.

0: com anem? Nosaltres molt contents de saludar-vos. Ara comença una nova edició de la primera llista. Una llista que des de fa dues setmanes té la primera posició al tema Drop Dead d'Olivia Rodrigo. Veurem si hi haurà canvis en aquesta primera posició o no. En una llista on tindrem dues sortides, per tant, dues noves cançons que s'incorporaran entre les 40 de la llista, mentre que a la categoria dels aspirants et presentarem tres cançons. Per tant, avui una mica de tot en aquesta llista, amb pujades, amb baixades i amb una cançó que serveix per obrir la llista i que coneixes de sobres.
1: Número 40. Rècord de permanència.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

Ordinària, hem obert la primera llista aquesta setmana. 64 setmanes per aquesta cançó d'Alex Warren, que cau fins la 40. Veurem si serà la seva última setmana amb nosaltres o si encara sumarà alguna setmana més. A la 39, avui tenim relleu per l'artista catalana Maig. Abandonar la llista, em vull perquè no puc, però està molt tranquil·la perquè ha tornat a entrar. Tres estius més, és la seva nova cançó que entra a la llista de

tingut a la 29 amb estrelles i el tenim a la 27 amb inigualable, de pujar de 3 amunt, passat de la 30 a la 27 en la seva quarta setmana. A la 26, caiguda de 2 llocs per La Perla, una que coneixes de sobres des de Lux, és Rosalia.

Lady Gaga, Doechii, Runway, quarta setmana a la llista i en puja 4. A la 24, baixada de 2 llocs per una altra de les veteranes, 33 setmanes per Ray, aquest Where Is My Husband.

0: Una banda que ens donen molt bon rotllo és aquesta. Doctor Prats sumen dues posicions amb energia. De seguida la 22 i tancarem hora amb la 21. Abans tornem a la categoria dels aspirants per posar Temper City, una altra banda que fa tot just una setmana et vam donar a conèixer la primera llista amb aquest Self-Aware, la seva primera aventura, la seva primera cançó que ja s'ha fet viral i que també aspira a la llista.
1: Aquesta cançó

per Opa Light, tanquem pràcticament aquesta primera hora de la llista. Ho farem recuperant abans un número de la llista de fa 10 anys, perquè fa 10 anys el número 1 era per Els Animal, amb el seu debut, amb aquesta que es diu Només amb tu, que veurem si aquest 2026 fan alguna coseta per celebrar aquest desè aniversari d'aquesta cançó i de tot el seu disc de debut. Per tant, Animal, per tancar ara amb aquest

Hem obert la segona hora amb Joan Dausà i aquest Welcome to my party, cançó que ja va ser número 1 de la primera llista i que des de llavors doncs, va perdent pistonada. La fem servir per obrir aquesta segona hora que ens portarà a descobrir si Olivia Rodrigo manté lideratge o si hi ha canvis. També hem d'escoltar la pujada més important de la setmana. Hem d'estrenar 3 cançons en la categoria dels aspirants i hem de repassar també si entre del top 10 hi haurà alguna novetat. El que farem per obrir hora és escoltar una altra novetat. En aquest cas ens la porta David Guetta, que fa un remix d'un tema original de Milky, que va ser tot una sensació musical, el Just the Way You Are. És una cançó que ara ha tornat a reviure, aquesta cançó de Milky. Gràcies a TikTok se l'ha fet de nou viral, aquesta cançó. I d'entre els molts remixos que hi ha, aquesta cançó que és del 2002, per cert, n'arriba aquest de David Guetta. Doncs, escolta, donant-li una volta a aquesta cançó dels italians Milky, amb aquesta versió de David Guetta Remix Just the Way You Are, respira la llista. And it goes.

les cançons més importants de la setmana a la primera llista.

atenció perquè aquesta setmana tindrem almenys una nova entrada entre el top 10 perquè Harry Styles baixa de la 9 a la 16 amb American Girls. Per tant, veurem qui entra entre les 10 primeres posicions, si hi ha una entrada o si n'hi ha més d'una. A la 15, pujada d'un lloc per Mamadou Sheikh, la millor gent del planeta. Número 15.

La Fumiga els tenim situats des de la 13. N'han sumat dues, la gent de la Mediterrània, cada setmana més amunt, a punt d'entrar al top 10. Un top 10 que també està a punt d'entrar Joan Dausà, que avui s'emporta la pujada més important de la setmana de, atenció, 16 posicions en la seva segona setmana, amb això que es diu Per una cançó. Número

0: la seva 9a setmana a la primera llista. I abans d'obrir el top 10, ens anem de nou a la categoria dels aspirants per escoltar una altra de les novetats que tenim aquesta setmana, i és la nova cançó dels Catarres, que ja han anunciat gira amb més de 50 concerts per aquests propers mesos, i amb una nova gira que tindrà una novetat musical. Després del seu últim treball d'estudi, arriba aquest diumenge Sense Drama. Nova cançó dels Catarres, que aspiren a la llista.
1: Ja

Avui tindrem una nova entrada entre el top 10 perquè Tame Impala i Jenny s'incorporen amb Dràcula, aquesta versió remix, que sumen 9 posicions des de la 19 fins la 10 amb aquesta cançó que va pujant, va pujant. A la 9 també puja El teu amor, una de les últimes de la Ludwig Van...

0: Aquí tenies a BTS, ja van liderar la primera llista amb aquest swim i des de llavors van baixant. La tenim a la 8. A la 7, pujada d'un lloc per Dora Yakis, la col·laboració entre Flash i Ice Cream i 31 Fam.
1: Número 7.

Doncs aquí tenies Alex Warren, el tenim estancat a la número 6 amb Fever Dream. És la seva novena setmana i manté posició. La que no manté posició, sinó que en baixa dues, és Tutu Turu. Va liderar dues setmanes aquesta cançó de Cider Land i la tenim de baixada. Número

0: sembla que Homebreaker, l'èxit de Summer, també continuarà amb la seva maledicció particular perquè mai ha liderat la primera llista. I aquesta cançó, doncs, sembla que es quedarà sense liderar perquè es queda estancada a la 4. De seguida coneixerem el 3, coneixerem el 2 i coneixerem l'1. Però abans anem a la categoria dels aspirants perquè ens queda una cançó per estrenar. I és el retorn de Gracie Abrams. Quines ganes teníem de conèixer noves cançons de Gracie Abrams. I aquesta mateixa setmana hem conegut, doncs, l'avançament del que serà el seu nou treball d'estudi, Daughter from Hell, un disc que arribarà el 17 de juliol i que el presenta amb això que es diu Hit the Wall, la nova cançó de Gracie Abrams. Aspira a la llista.
1: Aquesta cançó aspira a entrar a la llista.

Doncs atenció, Bruno Mars manté encara posicions d'honor a la llista, suma dues places amb aquest Risky Doll i per tant el tenim a punt de liderar la primera llista. La número 2 manté plaça també Bieber Rexha amb aquest New Religion. Deep.

aquesta setmana. Bebe Rexha es manté el número 2, per tant, això vol dir que no liderarà aquesta setmana. I que la llista per tercera setmana consecutiva se la queda Olivia Rodrigo amb aquest Drop Dead. Per tant, Olivia Rodrigo, que està d'enhorabona perquè ha exaurit els 4 concerts que farà l'any vinent a Barcelona i una setmana més també liderarà la primera llista. Amb Drop Dead marxem. Ens retrobem d'aquí a 7 dies amb més èxits. Que vagi bé, bona setmana. Número 1.

0: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: El sindicat de mestres USTEC reclama a Esquerra Republicana i als comuns que incloguin l'acord de pressupostos les reivindicacions del sector educatiu i dels docents.
2: Passen ara la pilota, per tant, a la taulada dels grups fora del govern que estan a punt de signar l'acord de pressupostos amb Salvador Illa.
0: Repassem ara la resta de titulars que ens deixa la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
0: En successos, la conductora d'un turisme ha mort aquesta passada matinada en un accident de trànsit a la C-17 a l'altura de Vic.
2: És la víctima mortal número 41 d'aquest any a les carreteres catalanes.
0: I una altra dona també ha mort, en aquest cas de 65 anys i nacionalitat nord-americana, després de caure a l'aigua, també aquesta passada matinada al port esportiu de la Ràpita, al Montsià.
2: La víctima ha estat rescatada per un acompanyant, però ha perdut la vida a l'Hospital d'Amposta.
0: I en marxa avui també la convocatòria extraordinària d'exàmens pràctics de conduir que la DGT ha impulsat a Lleida.
2: Es desenvolupa en el marc d'un pla de xoc per reduir la llista d'espera d'alumnes de la demarcació.
0: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
4: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí d'aquest dissabte aquí a Catalunya amb temperatures molt baixes al conjunt del país, clarament negatives a les cotes més altes del Pirineu. De fet, al llarg del matí hem tingut alguna nevada dèbil a punts del Pallars i també de l'Aran. Però repetim, el matí ha estat molt assolellat i a aquestes hores de la jornada les temperatures són lleugerament més altes respecte a les d'ahir divendres al punts del Pla de Lleida o també de l'interior de les Terres de l'Ebre. A més, a aquestes hores tenim ja el creixement de nuvolades al Pirineu, prepirineu i comarques de Girona, i de fet a les properes hores esperem algun plogim, ben poqueta cosa, a l'interior de les comarques de Girona. Tot plegat amb un diumenge que acabarem la setmana amb moltes més estones de sol al matí i a la tarda augment de la inestabilitat amb ruixats que afectaran sobretot el Pirineu, Prepirineu, comarques de Girona i les del nord de Barcelona. Ho anirem seguint, que tingueu bona tarda.
0: I en els esports, el Barça femení juga a les 7 de la tarda a la final de la Copa de la Reina. Les blaugranes s'enfronten a Gran Canària a l'Atlètic de Madrid.
2: I fa uns minuts, Robert Lewandowski ha anunciat el seu comiat després de 4 temporades com a blaugrana.
0: Pel que fa a la primera divisió, demà diumenge, jornada unificada. L'Espanyol visita l'Osasuna a partir de les 7, el Girona a l'Atlètic de Madrid i el Barça tancarà la jornada rebent el Betis a 9:15 de la nit. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. El sindicat de mestres USTEC reclama a Esquerra Republicana i al grup dels comuns que incloguin dins l'acord de pressupostos les reivindicacions del sector educatiu.
2: Passen ara la pilota, per tant, a la taulada dels grups fora del govern, que estan a punt de signar l'acord de pressupostos amb Salvador Illa. Diuen que també tenen la responsabilitat i l'oportunitat de resoldre el conflicte i que no s'entendria que els comptes tiressin endavant sense atendre els compromisos amb l'educació pública.
0: Escoltem ara la portaveu del sindicat USTEC, Yolanda Ramos, en una intervenció feta aquest mateix matí.
5: Seria molt necessari que ens poguéssim reunir amb el president de la Generalitat per poder abordar aquesta qüestió ja de forma com una, diguéssim, una prioritat de país. Esquerra Republicana de Catalunya i els comuns tenen una responsabilitat crucial en aquest moment. El reglament que situï l'educació pública com una prioritat que a més ha de ser irrenunciable i que exigeixin al govern que els comptes recullin les reivindicacions del col·lectiu educatiu.
0: Per la seva banda, el grup de Junts per Catalunya busca posar pau entre el govern i els mestres amb un gran pacte de país, precisament en matèria educativa.
2: El secretari general Jordi Turull diu que primer cal refer els ponts de confiança entre els dos després de la infiltració dels Mossos en assemblees de docents. L'escoltem.
6: Cal reobrir la negociació per fer possible per arribar a aquest gran acord perquè hi hagin les bases de la confiança, reobrir la negociació amb tots els sindicats, perquè la pau educativa no s'imposa, la pau educativa es construeix. El govern català ha traspassat una línia vermella, posar espies a reunions de professors infiltrar policies vinculades a les mobilitzacions dels docents ja et dona una visió de quina concepció en tenen d'això, i és un acte i és un atemptat directe, insisteixo, als drets i llibertats fonamentals que són la base de la nostra democràcia, però també en un moment en què caldria més complicitat i més confiança entre la comunitat educativa i el que serien les institucions, doncs això ajuda a trencar tota confiança, no?
0: Per la seva banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, que es troba en la recta final del seu viatge a Califòrnia abans que comenci precisament aquesta setmana decisiva per als pressupostos de la Generalitat, amb aquests avals tant d'Esquerra com dels Comuns a aquests nous comptes després de més acords i una comissió bilateral que se celebrarà el proper dimecres a Madrid. L'escoltem.
3: Hi ha uns acords amb Esquerra Republicana que ja s'hem explicat, que consistien en comprometre'ns que en aquest període de sessions hi hauria els pressupostos. Jo els puc dir que estem treballant en aquesta vinya i que tinc confiança en que les coses aniran bé i que, per descomptat, un gran país com Catalunya anirà bé tenir pressupostos si és que acabem assumint un acord amb Esquerra Republicana. Amb els Comuns teníem ja un acord pressupostari. Bé, si hi ha alguna cosa més a enraonar, doncs sempre oberts a tenir les portes obertes de diàleg, no?
2: Amb aquesta perspectiva, Salvador Illa encara no vol avançar-se als esdeveniments i evita valorar les possibilitats d'aconseguir el pacte pels pressupostos.
0: Parlem ara de successos, perquè la conductora d'un turisme ha mort aquesta passada matinada en un accident de trànsit a la C-17 a l'altura de Vic, segons ha informat el Servei Català de Trànsit.
2: Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís quan faltaven pocs minuts per les 11 de la nit. Per causes que encara s'estan investigant, un turisme va patir una sortida de via i va volcar. A conseqüència del sinistre, la conductora i única ocupant del vehicle va morir, una dona de 25 anys. És la víctima mortal número 41 aquest any a les carreteres catalanes. Arran de l'accident es van activar diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra, dues dotacions de bombers de la Generalitat i dues unitats i el suport psicològic del sistema d'emergències mèdiques.
0: I hem de lamentar una altra víctima mortal, en aquest cas una dona de 65 anys i nacionalitat nord-americana, que ha mort després de caure a l'aigua aquesta passada matinada al port esportiu de la Ràpita, segons han informat els bombers de la Generalitat.
2: L'avís de l'accident s'ha rebut poc abans de 3:15 al port de Sant Carles Marina. I segons les primeres informacions, la víctima s'ha precipitat a l'aigua quan caminava per les instal·lacions acompanyada d'un home de 61 anys i nacionalitat britànica. Tots dos tenien els seus respectius iots amarrats al port esportiu i havien sortit junts a prendre alguna cosa. En la tornada ha estat quan la dona ha caigut a l'aigua per causes que es desconeixen i el seu acompanyant s'ha llançat a l'aigua per auxiliar-la ràpidament. Una patrulla de la policia local de la Ràpita, que estava per la zona, ha acudit amb celeritat al port esportiu Sant Carles Marina i ha ajudat en les tasques immediates de rescat dels dos afectats. Una dotació dels bombers de la Generalitat, Mossos d'Esquadra i Guàrdia Civil també han participat en el rescat. L'home ha resultat il·lès amb una lleugera hipotèrmia, mentre que la dona ha estat portada fins a terra ferma pels efectius de bombers amb l'ajuda d'una taula rígida i evacuada pel sistema d'emergències mèdiques a l'Hospital d'Amposta. Unes hores després ha perdut la vida a conseqüència de les ferides.
0: I seguim amb successos, perquè tres policies de nacionalitat canadenca han estat detinguts per agredir sexualment i pegar una prostituta en un taxi a Barcelona, segons ha avançat el periòdico i ha confirmat a la CN de part de fonts policials.
2: Els fets es van produir dimecres passat al districte de Ciutat Vella i dos dels implicats han estat arrestats pels Mossos d'Esquadra, mentre que el tercer ha estat detingut per la Guàrdia Civil després de fugir a Palma de Mallorca. Segons les primeres informacions, els tres policies canadencs, de vacances en un viatge organitzat amb altres persones, anaven amb el taxi amb la prostituta quan un d'ells va realitzar tocaments a la dona, que es va enfadar, es va resistir i va quedar rebent un cop de puny a la cara per part d'un segon policia.
0: I en marxa avui la convocatòria extraordinària d'exàmens pràctics de conduir que la DGT ha impulsat a Lleida, la capital del Segrià, en el marc d'un pla de xoc per reduir la llista d'espera d'alumnes a la demarcació.
2: A banda de celebrar-se en dissabte, la convocatòria destaca pel volum d'aspirants, un total de 315, a més de la participació de 16 examinadors. El subdelegat del govern espanyol a Lleida, José Crespín, ha explicat que el dispositiu dobla els avaluadors per fer un 24% més de proves del que és habitual realitzar en una setmana. Crespín també ha apuntat que la setmana que ve es reforçaran els centres de la Pobla de Segur i de la Seu d'Urgell. L'escoltem.
7: És cert que s'ha concentrat els exàmens a Lleida Ciutat i n'he sentit parlar de que segurament això actuava en detriment segurament del territori. No és així, no? Perquè Lleida disposa d'altres centres d'exàmens, com és la Seu d'Urgell i Pobla de Segur, que se'n beneficiaran indirectament justament d'aquest pla de reforç operatiu. Per què? Doncs perquè hi ha només les dues properes setmanes, és a dir, del dilluns, té lloc a la Seu d'Urgell un examen i el proper dilluns 28 de maig hi ha un segon examen i s'ha proposat des de la DGT que es puguin examinar 170 alumnes, quan la mitja d'un dia sol ser de 50.
2: Segons dades del mes de març a la Federació d'Autoescoles de Catalunya, hi ha 5.000 persones pendents de fer l'examen pràctic de conduir a Lleida i el temps d'espera se situa entre els 3 i els 4 mesos.
0: Seguim parlant de mobilitat, en aquest cas a Manlleu, que activa el règim sancionador de la zona de baixes emissions pel seu nucli urbà.
2: Una mesura que està vigent des del 15 de novembre, però que només estava en la fase informativa i de proves, que vol dir sense multes. Ara tots els camions de més de 12 tones que circulin pel centre del municipi tindran una multa. Ens ho detalla des del 9FM, Caral Tàries.
8: Després de 6 mesos de prova, a partir d'avui es sanciona els camions de més de 12 tones que circulin pel nucli urbà de Manlleu. La mesura afecta únicament els camions de gran tonatge, com els tràilers i els vehicles industrials de transport de mercaderies. No s'aplica als camionets de repartiment ni a vehicles comercials més petits. Es tracta d'una mesura històrica, de consens històric i amb un ampli suport ciutadà. Tot amb la voluntat de millorar la seguretat viària, reduir el soroll i guanyar en qualitat de l'aire. Segons un estudi de la Diputació de Barcelona, pel centre de Manlleu hi passen cada dia uns 400 camions de gran tonatge, la qual cosa genera 123 tones d'emissions contaminants l'any. L'alcalde de Manlleu, Arnau Rovira, destaca que aquest canvi farà els carrers més amables i segurs. El control es fa a través de 9 càmeres lectores de matrícules situades al perímetre de la zona de baixes emissions, unes càmeres que, segons l'alcalde, també contribuiran a reforçar la seguretat. El cost total del projecte és de més de 226.000 euros. D'aquesta quantitat, el 80% prové d'una subvenció de la Generalitat.
0: I de les carreteres ens n'anem a les vies. Seguim amb mobilitat perquè Adif té en marxa més de 60 actuacions a la xarxa, des de la duplicació de vies al Vallès fins a la transformació completa de l'estació de Castelldefels, una de les més importants del Corredor Sud.
2: Està previst que la nova estació estigui enllestida durant la primavera del 2027. Ens dona més detalls des de ETB, Pau Pasqual.
9: L'objectiu és transformar Castelldefels en una estació terminal funcional. Les vies generals passaran als laterals i les vies d'estacionament quedaran al centre. Així s'eliminen els encreuaments amb les vies de pas i es guanya una nova via amb andana. La configuració permetrà estacionar trens de fins a 200 metres i incorporarà un nou pas inferior accessible, 2 quilòmetres de pantalles acústiques i un nou accés pel costat mar. Però Castelldefels és només una part. Adif té en execució 13 actuacions per estabilitzar trinxeres, rehabilitació de 5 ponts metàl·lics, nous tancaments antivandàlics a 8 municipis i 7 actuacions integral en estacions, entre elles la duplicació de la via entre Parets i la Garriga. A tot això s'hi sumen les actuacions derivades de la borrasca Harry amb 90 estabilitzacions de talussos addicionals i 13 quilòmetres de nous tancaments per fer front a la pesta porcina.
0: Parlem ara d'alimentació, perquè 8 de cada 10 persones amb celiaquia s'han posat malaltes una vegada o més per menjar fora de casa, segons una enquesta de l'Associació Celiacs de Catalunya, i demanen, doncs, protecció legal a la Generalitat.
2: En part és per la retolació no acreditada d'alguns restaurants sense gluten. Avui és el Dia Internacional d'aquesta malaltia autoimmune que pateix una de cada 100 persones. Ens dona tota la informació Maite Polo.
10: Una engruna enganxada a un aliment o un ganivet que s'ha fet servir per tallar pa poden fer emmalaltir les persones amb celiaquia. Per això se senten desprotegides davant dels restaurants que s'anuncien com a establiments sense gluten i incompleixen la normativa. Irene Puig és portaveu de l'Associació Celíacs de Catalunya. En declaracions a la xarxa.
11: El reglament europeu indica que només es pot ficar que sense gluten quan realment podem garantir que és apte per una persona amb celiaquia que té menys de 20 parts per milió de gluten al plat que se serveix. Llavors, realment, el reglament és incorrecte, però no hi ha cap tipus de sanció, no? L'administració, al final, s'hauria de fer un seguiment i hi haurien d'haver sancions als restaurants que et fiquen que és sense gluten i que després no compleixen.
10: L'Associació Celíacs de Catalunya assenyala que el Parlament i la Generalitat han aprovat més de 15 resolucions en defensa dels drets de les persones amb aquesta malaltia durant les darreres dècades, però han anat decaient amb els canvis de govern i no s'apliquen. L'associació de celíacs la formen 6.000 famílies que financen l'organització en un 98%. Gairebé no té subvencions públiques.

0: de la Fira Valls va de vins. Des de Ràdio Ciutat de Valls ens ho explica David Prats.
1: La plaça del Pati de la capital de l'Alt Camp acull 7 cellers de l'ADO Tarragona i 6 establiments de restauració del territori que ofereixen degustacions. A més, es compta amb actuacions musicals de diferents grups locals. La presidenta de l'ADO Tarragona, Maria Rosa Blanc, apunta que una edició més la fira compta amb vins de qualitat gràcies a unes condicions climàtiques òptimes.
2: I ha plogut bé. Aquí la pluja no ha sigut forta, sinó que ha anat caient i ha anat fent solatge. Això és important. Per tant, comencem ja el CEP, comença a recuperar una mica aquella pèrdua d'aigua que tenia, que era una situació severa bastant problemàtica, i creiem que amb això doncs podrem començar ja a recuperar quilos, perquè si bé la qualitat en temps de sequera sol ser molt bona, també els quilos són menys i hem d'aconseguir un equilibri perquè sigui rendible.
1: Els visitants que s'apropin al Valls Va de Vins poden adquirir packs de tas amb copa de regal i promocions especials com un 2x1 per al Museu Casteller de Catalunya. A més, enguany s'estrena una campanya comercial que premia els comerços locals amb degustacions de vi gratuïtes.
0: Obrim ja el bloc cultural i ho fem des de Sabadell, on aquest cap de setmana es celebra, com arreu del territori, el Dia i la Nit dels Museus, dues iniciatives europees per fomentar les visites ciutadanes als museus, en aquest cas de la ciutat, però també de tot el territori.
3: En aquesta edició hi participen el Museu d'Història i el Museu d'Art a la ciutat de Sabadell, que exposaran dues joies de la seva col·lecció i organitzaran activitats paral·leles. Ens donen tots els detalls des de Ràdio Sabadell. Pere Gallifa.
4: El Museu d'Art exposarà abecedari dels estils de la pintura moderna i contemporània del pintor sabadellenc Joaquim Busquets, i el Museu d'Història mostrarà dos caps reduïts, falsos, unes peces que permeten abordar debats sobre patrimoni incòmode. Dues iniciatives que coincideixen aquest dissabte amb la Nit dels Museus, el que significa que els dos equipaments estaran oberts fins a la mitjanit, ho explica el regidor de Cultura, Carles de la Rosa.
5: És un tipus de celebració que es va fer i es va dissenyar a un moment per obrir les portes dels museus en un, diguéssim, en un àmbit o en un context una mica més laxa, diferent, que pogués acostar i aproximar a tota la població, potser persones que no acostumen a ser usuaris o espectadors de museu, i doncs trobar que aquests museus estan oberts en un horari fora de l'habitual, i a més també s'ofereixen activitats que estan dialogant o linkades amb les obres, amb les exposicions.
4: Diumenge se celebrarà el Dia dels Museus amb activitats familiars en els dos equipaments, com un taller d'arqueologia i un taller artístic per la canalla.
0: Sabadell, passem a Mollet del Vallès, on en el seu cas el Museu Abelló se suma un any més a aquesta celebració de la Nit dels Museus.
3: Una iniciativa que obre les portes dels equipaments culturals en horari especial i amb propostes pensades per apropar l'art i el patrimoni a tota la ciutadania. Des de Ràdio Mollet, Carla Ramos.
6: El Museu Abelló de Mollet del Vallès participarà en aquesta jornada amb activitats obertes al públic per gaudir de la seva col·lecció i de l'espai en un ambient festiu. Han organitzat jornades de portes obertes i diverses visites guiades, les quals es faran acompanyades de música. Així ho ha explicat Mercè Pérez, regidora de Cultura a l'Ajuntament de Mollet.
7: Les visites guiades i tot això van acompanyades de grups de música i d'alumnes de l'Escola de Música, i per tant s'ha creat aquesta sinergia entre la música i l'art, no?
6: Més enllà de les visites guiades per aquest cap de setmana, també s'ha programat el joc de pistes, les escultures d'en Cesc o un concert a la terrassa del museu amb el Combo, a càrrec de l'Escola Municipal de Música i Dansa.
0: I parlem també de teatre, perquè la Sala Trono de Tarragona ha exhaurit les entrades per a les 4 sessions de la seva nova producció, I Say Potato, que s'estrena aquest cap de setmana.
3: Es tracta de la continuació You Say Tomato, que va superar les 220 funcions i va girar per escenaris de Catalunya, l'Estat espanyol, Itàlia, Colòmbia, Uruguai, Argentina i l'Equador. Des de Tarragona Ràdio, Laia Tian Núñez.
8: I Say Potato reflexiona sobre el pas del temps, les expectatives vitals i les relacions que deixen empremta. Ho fa amb humor, emoció i una mirada profundament humana. L'obra parla de les persones que vam ser, dels somnis que vam imaginar i de què queda de nosaltres quan la vida no acaba sent exactament com esperàvem. Joan Negri, un dels intèrprets de l'obra, destaca que és una funció autònoma i no cal veure You Say Tomato per entendre del que va la representació. També remarca que agradarà molt al públic.
9: És una funció totalment autònoma. Ho diem perquè ja hem fet passes, ahir vam fer-ne un aquí amb 4 amics i també a Barcelona els assajos, i tothom, molta gent no havia vist el Tomato, i diu que no cal veure el Tomato, que no fa falta ser espectador del Tomato per dir ai, és que jo no puc veure el Tomato perquè jo no vaig veure el Tomato. No, vine igualment, perquè és una funció que t'agradarà evidentment moltíssim.
8: Després de la seva estrena a Tarragona, l'espectacle iniciarà gira per Barcelona i altres ciutats.

0: Arribem gairebé a les 2:21, moment de parlar d'esports.
1: Notícies en xarxa. Esports.
0: Comencem parlant del Barça femení, que juga avui la final de la Copa de la Reina.
2: Les blaugranes s'enfronten a l'Atlètic de Madrid a Gran Canària. En cas de victòria, seria la tercera copa consecutiva que guanyen i la dotzena de la història. Escoltem a la jugadora de l'equip blaugrana, Salma Parayuelo.
3: Hemos enfrentado a ellas durante la temporada y hemos podido vencerlas, pero creo que es una final, es un plan de partido muy diferente y es un gran equipo. Tiene muchas amenazas arriba y tiene realmente peligro. Y tendremos que estar muy concentradas. Va a ser un partido disputado y en todas las finales se sufre.
2: La final comenzará a las 7 de la tarde.
0: I a la primera divisió, en aquest cas hem de parlar primer d'aquest apunt de darrera hora que hem conegut fa uns minuts, i és que Robert Lewandowski ha anunciat el seu comiat del Barça després de 4 temporades.
2: En un missatge difós al seu compte d'Instagram, Lewandowski assegura que marxa amb la sensació d'haver complert la seva missió amb 3 campionats i que mai oblidarà l'efecte que ha rebut de l'afició en tot moment. Catalunya, diu, és el seu lloc a la terra, conclou. El davanter de 37 anys ja havia donat a entendre al seu entorn que marxaria del club perquè no havia rebut una proposta de renovació interessant.
0: Pel que fa a la primera divisió, recordem demà diumenge, penúltima jornada, amb horari unificat, en aquest cas a les 7 de la tarda.
2: El Girona, en descens, visita l'Atlètic de Madrid. L'equip de Michel suma 40 punts, un més que Mallorca, Llevant i Elx. I precisament el rival que visitarà Montilivi a la darrera jornada el següent cap de setmana. I l'Espanyol, que està a 3 punts per sobre de la zona vermella, juga a Pamplona. En una jornada on hi ha un Llevant-Mallorca, els dos en descens amb 39 punts. El Barça, ja campió, rep el Betis a 9:15 de la nit.
0: Baixem ara fins a la primera federació. Sabadell Europa i Nàstic disputen avui també la penúltima jornada i també amb horari unificat, en aquest cas a les 9 de la nit.
2: El centre d'esport Sabadell, segon classificat a només un punt de l'ascens directe, rep l'Antequera, la nova Creu Alta. La prèvia d'aquest partit des de Ràdio Sabadell, Adri Arroyo.
4: Últimes entrades disponibles a la venda pel partit d'avui a la nova Creu Alta, que presentarà gairebé un ple, més de 10.000 persones segur per veure l'últim compromís de Lliga Regular a Primera Federació, amb un Sabadell que no depèn d'ell mateix però que té opcions de guanyar la Lliga i per tant pujar directament. Tot passa per guanyar avui un Antequera que pràcticament no s'hi juga res, com a molt les opcions d'entrar a la Copa del Rei, però no arriba al play-off i tampoc pot baixar de categoria. Va aconseguir la permanència matemàtica la setmana passada. Per contra, el Sabadell ha de guanyar i esperar que no ho faci l'Eldense, que a més té duel directe amb l'altre aspirant al títol, l'Atlético Madrileño. És la primera de les dues jornades unificades, és a dir, a la mateixa hora arrenquen tots els partits, els d'avui a les 9 de la nit, i per primer cop en tota la temporada el tècnic arlequinat Ferran Costa tindrà a tota la plantilla a la seva a disposició, per tant, sense baixes de cara a aquest Sabadell Antequera de la jornada 37.
2: I el Nàstic i l'Europa s'enfrontaran al nou estadi de Tarragona, amb molta necessitat de sumar. Els tarragonins per sortir del descens i els barcelonins per mantenir la plaça de play-off descens.
0: Anem ara a la promoció d'ascens, precisament a la primera federació, i és que el Reus juga a les 6 de la tarda a Ourense el partit de tornada de la semifinal després de l'empat a 0 de l'anada. La prèvia des de la nova ràdio de Reus, David Fernández.
5: El Reus Futbol Club Redis encara aquest dissabte a les 6 de la tarda el partit de tornada al camp d'Okouto contra l'Ourense després de l'empat a 0 de l'anada a l'estadi municipal. És una eliminatòria completament oberta que pot marcar el final de la temporada o mantenir viu el somni de l'ascens a Primera Federació. El tècnic reusenc Marc Carrasco, amb ironia, parlava de l'enèsima final i la batejava com la final d'Okouto en un desplaçament de 976 quilòmetres, el més llarg de la història recent del club. El primer partit va ser molt igualat amb ocasions per al Reus, però amb un porter rival, Bruno Riello, molt encertat i amb alguna acció polèmica que va deixar el roig i negre sense premi. Tot i això, l'equip va mostrar solidesa defensiva i va dificultar la sortida de pilota de l'Ourense. De cara al duel, el Reus confia en la seva línia de tres centrals, en bon moment, amb Pol Fernández, Andy Alarcón i Lluís Requesens, i també en el talent ofensiu de Ricardo Bat, Kenneth Soler i Miquel Ostrell, que podria tenir minuts després de la lesió. El Reus necessita la victòria per continuar endavant en el play-off.
2: Per cert, el Reus ha obtingut la mesura cautelar i podria jugar una hipotètica final de play-off en públic. Tot això després de la sanció de tancament del seu estadi per l'encesa de dues bengales de la graderia i el llançament de gots de cartró i boles de paper d'alumini a l'equip arbitral al partit de dissabte passat contra l'Ourense.
0: A més, convé apuntar que avui el Reus necessita la victòria després, com hem dit, del 0-0 de l'anada durant els 90 o els 120 minuts, i és que l'empat, després de, en cas que es disputi aquesta pròrroga, classificaria l'equip gallec per a l'eliminatòria final del play-off. Com hem dit, el partit entre Ourense i Reus començarà a les 6 de la tarda. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre a la producció el servei d'informatius de la xarxa i als micròfons qui us ha parlat, Adrià Jurado i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
2: Continguts en xarxa.
3: La cartellera es renova amb Pizza Movies, una comèdia protagonitzada per Berto Romero i Judith Martín. També s'estrena Movida Celestial, Keanu Reeves és un àngel ben intencionat però inepte, i El beso de la mujer araña és una nova adaptació de la novel·la del mateix títol.
4: Bueno, ya está.
5: ¿El qué ya está?
4: Que no tengo que darle más vueltas. Crítica de cine, se acabó. Quiero montar una pizzería.
5: ¿Cómo que una pizzería, por
4: pizzería
5: favor?
4: Pizzería temática de cine.
3: Judith Martín i Berto Romero protagonitzen Pizza Movies. Ella és una periodista cultural i crítica de cinema que passa per un mal moment professional. Llavors, convenç el seu marit per deixar-ho tot i crear un negoci. Està convençuda que una pizzeria temàtica de cinema serà un èxit.
6: ¿Sabes qué película es esta?
7: Jurassic Park.
8: Mira los comentarios.
9: Es lo mejor que he visto en mi puta vida. Por el culo.
10: La pizza está brutal. 5 estrellas.
9: ¡Guay!
10: Propina de $1.15.
3: A Movida Celestial, en Gabriel, Keanu Reeves, és un àngel ben intencionat però bastant inepte. Baixa a la Terra amb el propòsit d'ajudar l'Arc, un organitzador de concerts que passa angúnies, i en Jeff, un ric inversor de capital risc. Encara que les intencions de l'àngel són bones, les conseqüències dels seus actes no seran les esperades.
11: Internet es increíble, Jeff. Es súper útil, pero a la vez te hace distraerte un montón. Quiero ayudarte a encontrar trabajo, pero también quiero ver fotos de bebés elefantes.
12: No puedo estar aquí.
13: ¿Por qué no vemos una película? Hay una que nunca olvidaré.
3: El beso de la mujer araña és una nova adaptació d'una novel·la argentina dels 70 que ja va triomfar en la versió que es va fer als anys 80. Els protagonistes d'aquest musical són en Valentín, un pres polític, i en Molina, un noi homosexual també empresonat. Comparteixen cel·la i sorgeix un vincle entre ells mentre en Molina relata la trama d'un musical de Hollywood protagonitzat per la seva diva favorita, Ingrid Luna, aquí interpretada per Jennifer López.

0: Bon dia, són 2:45, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: El sindicat de mestres USTEC reclama a Esquerra Republicana i als comuns que incloguin a l'acord de pressupostos les reivindicacions dels docents.
2: Per tant, passen ara la pilota a la taulada dels grups fora del govern que estan a punt de signar l'acord de pressupostos amb Salvador Illa.
0: Repassem ara la resta de notícies que ens deixa la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
2: Bon dia, Eduard.
0: En successos, la conductora d'un turisme ha mort aquesta passada matinada en un accident de trànsit a la C-17 a l'altura de Vic.
2: És la víctima mortal número 41 aquest any a les carreteres catalanes.
0: I també en successos, una dona de 65 anys i de nacionalitat nord-americana ha mort després de caure a l'aigua de matinada al port esportiu de la Ràpita, al Montsià.
2: La víctima ha estat rescatada per un acompanyant, però ha perdut la vida a l'Hospital d'Amposta.
0: I ja avui també en marxa la convocatòria extraordinària d'exàmens pràctics de conduir que la DGT ha impulsat a Lleida.
2: Es desenvolupa en el marc d'un pla de xoc per reduir la llista d'espera d'alumnes de la demarcació.
0: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí d'aquest dissabte aquí a Catalunya amb temperatures molt baixes al conjunt del país, clarament negatives a les cotes més altes del Pirineu. De fet, al llarg del matí hem tingut alguna nevada dèbil a punts del Pallars i també de l'Aran. Però repetim, el matí ha estat molt assolellat i a aquestes hores de la jornada les temperatures són lleugerament més altes respecte a les d'ahir divendres als punts del Pla de Lleida o també de l'interior de les Terres de l'Ebre. A més, a aquestes hores tenim ja el creixement de nuvolades al Pirineu, Prepirineu i comarques de Girona, i de fet a les properes hores esperem algun plogim, ben poqueta cosa, a l'interior de les comarques de Girona. Tot plegat amb un diumenge que acabarem la setmana amb moltes més estones de sol al matí i a la tarda augment de la inestabilitat amb ruixats que afectaran sobretot el Pirineu, Prepirineu, comarques de Girona i les del nord de Barcelona. Ho anirem seguint, que tingueu bona tarda.
0: I en els esports, el Barça femení juga avui a partir de les 7 de la tarda a la final de la Copa de la Reina de futbol. Les blaugranes s'enfronten a l'Atlètic de Madrid a Gran Canària.
2: I fa uns minuts, Robert Lewandowski ha anunciat el seu comiat després de 4 temporades com a blaugrana. En aquest cas, en matèria dels partits, amb la penúltima jornada de Lliga, els blaugranes juguen a 9:45 davant del Betis. L'Espanyol i el Girona ho faran a les 7 de la tarda, visitant l'Osasuna i l'Atlètic de Madrid, respectivament.
0: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.

0: Són les 2:33, esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. El sindicat de mestres USTEC reclama a Esquerra Republicana i també als comuns que incloguin a l'acord de pressupostos les reivindicacions del sector educatiu.
1: Per tant, passen ara la pilota a la taulada dels grups fora del govern que estan a punt de signar l'acord de pressupostos amb Salvador Illa. Diuen que també tenen la responsabilitat i l'oportunitat de resoldre el conflicte i que no s'entendria que els comptes tiressin endavant sense atendre els compromisos amb l'educació pública. Escoltem la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura.
2: Seria molt necessari que ens poguéssim reunir amb el president de la Generalitat per poder abordar aquesta qüestió ja de forma com una, diguéssim, una prioritat de país. Esquerra Republicana de Catalunya i els comuns tenen una responsabilitat crucial en aquest moment. El reglament que situï l'educació pública com una prioritat que a més ha de ser irrenunciable i que exigeixin al govern que els comptes recullin les reivindicacions del col·lectiu educatiu.
0: Per la seva banda, Junts per Catalunya vol posar pau entre precisament el govern i els mestres, impulsant un gran pacte de país en el sector educatiu.
1: El secretari general Jordi Turull diu que primer cal refer els ponts de confiança entre els dos després de la infiltració dels Mossos en assemblees de docents.
3: Cal reobrir la negociació per fer possible per arribar a aquest gran acord perquè hi hagin les bases de la confiança, reobrir la negociació amb tots els sindicats, perquè la pau educativa no s'imposa, la pau educativa es construeix. El govern català ha traspassat una línia vermella, posar espies a reunions de professors, infiltrar policies vinculades a les mobilitzacions dels docents, ja et dona una visió de quina concepció en tenen d'això, i és un acte i és un atemptat directe, insisteixo, als drets i llibertats fonamentals que són la base de la nostra democràcia, però també en un moment en què caldria més complicitat i més confiança entre la comunitat educativa i el que serien les institucions, doncs això ajuda a trencar tota confiança, no?
0: I per la seva banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, dona les últimes passes, mentrestant passa tot això, del seu viatge a Califòrnia abans que comenci la setmana decisiva precisament per als pressupostos de la Generalitat, amb aquests avals d'Esquerra Republicana i els comuns i una comissió bilateral programada pel proper dimecres a Madrid.
4: Hi ha uns acords amb Esquerra Republicana que ja s'hem explicat, que consistien en comprometre'ns que en aquest període de sessions hi hauria els pressupostos. Jo els puc dir que estem treballant en aquesta línia i que tinc confiança en que les coses aniran bé i que, per descomptat, un gran país com Catalunya anirà bé tenir pressupostos si és que acabem assumint un acord amb Esquerra Republicana. Amb els comuns teníem ja un acord pressupostari. Bé, si hi ha alguna cosa més a enraonar, doncs sempre oberts a tenir les portes obertes de diàleg, no?
0: Amb aquesta perspectiva, com acabem d'escoltar, Illa, tot i això, encara no vol avançar-se als esdeveniments i evita, doncs, valorar les possibilitats d'acabar aconseguint aquest pacte dels pressupostos. Parlem ara de successos perquè la conductora d'un turisme ha mort aquesta passada matinada en un accident a la C-17 a l'altura de Vic, segons ha informat el Servei Català de Trànsit.
1: Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís quan faltaven pocs minuts per a les 11 de la nit. Per causes que encara s'estan investigant, un turisme va patir una sortida de via i va volcar. A conseqüència del sinistre, la conductora i única ocupant del vehicle va morir. Una dona de 25 anys. És la víctima mortal número 41 aquest any a les carreteres catalanes. Arran de l'accident es van activar diverses patrulles als Mossos d'Esquadra, dues dotacions als bombers de la Generalitat i dues unitats i el suport psicològic del sistema d'emergències mèdiques.
0: I una altra víctima mortal, en aquest cas una dona de 65 anys i de nacionalitat nord-americana, que ha mort després de caure a l'aigua, també aquesta passada matinada al port esportiu de la Ràpita, segons han informat els bombers de la Generalitat.
1: L'avís de l'accident s'ha rebut poc abans de 3:15 al port de Sant Carles Marina. I segons les primeres informacions, la víctima s'ha precipitat a l'aigua quan caminava per les instal·lacions acompanyada d'un home de 61 anys i nacionalitat britànica. Tots dos tenien els seus respectius iots amarrats al port esportiu i havien sortit junts a prendre alguna cosa. En la tornada ha estat quan la dona ha caigut a l'aigua per causes que desconeixen i el seu acompanyant s'ha llançat a l'aigua per auxiliar-la ràpidament. Una patrulla de la policia local de la Ràpita que estava per la zona ha acudit amb celeritat al port esportiu Sant Carles Marina i ha ajudat en les tasques immediates del rescat dels dos afectats. L'home ha resultat il·lès, amb una lleugera hipotèrmia, mentre que la dona ha estat portada fins a terra ferma pels efectius dels bombers, amb l'ajuda d'una taula rígida i evacuada pel sistema d'emergències mèdiques de l'Hospital d'Amposta. Unes hores després ha perdut la vida a conseqüència de les ferides.
0: I encara més successos, perquè tres policies d'origen canadenc han estat detinguts per agredir sexualment i pegar una prostituta en un taxi a Barcelona, segons ha avançat el periòdico i ha confirmat la CN de fonts policials.
1: Els fets es van produir dimecres passat al districte de Ciutat Vella i dos dels implicats han estat arrestats pels Mossos d'Esquadra, mentre que el tercer ha estat detingut per la Guàrdia Civil després de fugir a Palma de Mallorca. Segons les primeres informacions, els tres policies canadencs, de vacances en un viatge organitzat amb altres persones, anaven al taxi amb la prostituta quan un d'ells va realitzar tocaments a la dona, que es va enfadar, es va resistir i va acabar rebent un cop de puny a la cara per part d'un segon policia.
0: I en mobilitat, en marxa avui també la convocatòria extraordinària d'exàmens pràctics de conduir que la DGT ha impulsat a Lleida en el marc d'un nou pla de xoc per reduir la llista d'espera d'alumnes a la demarcació.
1: A banda de celebrar-se en dissabte, la convocatòria destaca pel volum d'aspirants, un total de 315, a més de la participació de 16 examinadors. El subdelegat del govern espanyol a Lleida, José Crespín, ha explicat que el dispositiu dobla els avaluadors per fer un 24% més de proves del que és habitual i realitzar en una sola setmana. Crespín també ha apuntat que la setmana que ve es reforçaran els centres de la Pobla de Segur i de la Seu d'Urgell. Segons dades del mes de març de la Federació d'Autoescoles de Catalunya, hi ha unes 5.000 persones pendents de fer l'examen pràctic de conduir a Lleida i el temps d'espera se situa entre els 3 i els 4 mesos.
0: I de la carretera ens n'anem a les vies, perquè Adif té en marxa més de 60 actuacions a la xarxa des de la duplicació de vies al Vallès fins a la transformació completa de l'estació de Castelldefels, una de les més importants del Corredor Sud.
1: Està previst que aquesta nova estació estigui enllestida durant la primavera del 2027. Ens dona més detalls des de ETB, Pau Pasqual.
5: L'objectiu és transformar Castelldefels en una estació terminal funcional. Les vies generals passaran als laterals i les vies d'estacionament quedaran al centre. Així s'eliminen els encreuaments amb les vies de pas i es guanya una nova via amb andana. La configuració permetrà estacionar trens de fins a 200 metres i incorporarà un nou pas inferior accessible, 2 quilòmetres de pantalles acústiques i un nou accés pel costat mar. Però Castelldefels és només una part. Adif té en execució 13 actuacions per estabilitzar trinxeres, rehabilitació de 5 ponts metàl·lics, nous tancaments antivandàlics a 8 municipis i 7 actuacions integral en estacions, entre elles la duplicació de la via entre Parets i la Garriga. A tot això s'hi sumen les actuacions derivades de la borrasca Harry amb 90 estabilitzacions de talussos addicionals i 13 quilòmetres de nous tancaments per fer front a la pesta porcina.
0: Parlem ara d'alimentació, perquè 8 de cada 10 persones amb celiaquia s'han posat malaltes una vegada o més per menjar fora de casa, segons una enquesta de l'Associació Celíacs de Catalunya, i demanen, doncs, protecció legal a la Generalitat.
1: En part és per la retolació no acreditada d'alguns restaurants sense gluten. Avui precisament és el Dia Internacional d'aquesta malaltia autoimmune que pateix una de cada 100 persones. Ens amplia la informació Maite Polo.
6: Una engruna enganxada a un aliment o un ganivet que s'ha fet servir per tallar pa poden fer emmalaltir les persones amb celiaquia. Per això se senten desprotegides davant dels restaurants que s'anuncien com a establiments sense gluten i incompleixen la normativa. Irene Puig és portaveu de l'Associació Celíacs de Catalunya. En declaracions a la xarxa.
7: El reglament europeu indica que només es pot ficar aquest sense gluten quan realment podem garantir que és apte per una persona amb celiaquia que té menys de 20 parts per milió de gluten al plat que se serveix. Llavors, realment, el reglament és incorrecte, però no hi ha cap tipus de sanció, no? L'administració, al final, s'hauria de fer un seguiment i haurien d'haver sancions als restaurants que et fiquen que és sense gluten i que després no compleixen.
6: L'Associació Celíacs de Catalunya assenyala que el Parlament i la Generalitat han aprovat més de 15 resolucions en defensa dels drets de les persones amb aquesta malaltia durant les darreres dècades, però han anat decaient amb els canvis de govern i no s'apliquen. L'Associació de Celíacs la formen 6.000 famílies que financen l'organització en un 98%. Gairebé no té subvencions públiques.
0: Música. Anem ara amb un parell de notícies de proximitat. Comencem a Palamós, on les seves platges recuperen les dutxes 4 anys després.
1: El seu tancament va ser una de les conseqüències més visibles de la sequera. Aquest estiu el servei tornarà a la normalitat en aquest municipi tan turístic del Baix Empordà. Des de Ràdio Palamós, Carles Ribas.
8: Per primera vegada des de l'any 2022, les platges de Palamós tornaran a tenir servei de dutxes públiques durant la temporada de bany. L'any passat, malgrat les restriccions per la sequera ja s'havien aixecat completament, el municipi va renunciar a posar dutxes, però va restablir l'ús del rentapeus. Aquest estiu, el servei tornarà a la normalitat. Pere Deulofeu, regidor de Brigada de l'Ajuntament de Palamós.
9: Ja tenim les dutxes col·locades, aquestes dutxes, doncs, de cara a la mes entrant ja estaran operatives. Des de fa uns anys que no en teníem, ara ja en tindrem. Són 4 punts distribuïts al llarg de la platja gran on hi haurà una dutxa i un rentapeus. La resta continuen igual amb la mateixa connexionat, tot com estava.
8: Per bé que aquest estiu hi tornarà a haver dutxes a les platges de Palamós, l'Ajuntament demana a la població tenir present la necessitat de fer-ne un ús racional per no malbaratar un recurs tan valuós com és l'aigua potable.
0: I passem ara també per Sant Cugat del Vallès, que acollirà a partir d'aquest diumenge i fins al proper dia 24 la segona setmana del català.
1: Una iniciativa que enguany fa un pas més amb una programació ampliada i renovada que vol consolidar la ciutat com a referent en la promoció de l'ús social i l'aprenentatge de la llengua catalana. Des de Cugat Mèdia, Sílvia González.
10: La segona setmana del català inclourà una 20ena d'activitats repartides per tota la ciutat, amb propostes que van des de sardanes i conferències fins a cinema, rap, microteatre, jocs de taula i activitats participatives als comerços. Escoltem la regidora de Política Lingüística, Núria Fernández.
11: Si fóssim un país normal, i Catalunya fos un país normal, no hauríem de fer una setmana de català. Però en un context de salut lingüística, no només hem de fer una setmana, sinó que també hem de tenir una regidoria de política lingüística, no? Que encara no toca el dia que ho haguéssim. No hauríem de reivindicar allò que ha de ser natural i sobretot ho diria que anem garantir, que és viure plenament en català el dia a dia de casa nostra.
10: En el marc de la Setmana del Català, Sant Cugat serà també la seu de la segona trobada nacional d'electes locals de l'Associació de Municipis per la Independència, que se celebrarà el 23 de maig a la Unió. El president de l'entitat i alcalde de Cornellà de Terri, Salvador Coll, ha explicat que aquesta jornada vol reforçar la coordinació entre municipis per defensar i normalitzar l'ús de la llengua.

0: podcast. I tu què tries? Visita jatrio.cat.
1: I obrim ja el bloc cultural i ho fem parlant de la nit dels museus. Nou equipaments de Tarragona i participen avui faran jornada de portes obertes i diverses activitats fins gairebé la mitjanit.
2: Exposicions, espais de jocs, tallers i visites comentades farceixen la programació al voltant del Dia Internacional dels Museus. Des de Tarragona Ràdio, Miguel González.
3: La proposta comença a les 6 de la tarda i es fan passis cada mitja hora fins les 11 de la nit. El coordinador de l'empresa Auriga Serveis Culturals, Jordi Salvador, destaca que, com a novetat, en lloc d'un trenet turístic per desplaçar les persones als museus, enguany hi haurà un bus que s'aturarà a les parades habilitades.
4: I vam veure la necessitat de poder posar un transport per connectar, sobretot per baixa i per alta, no? Per la gent que ho necessités. Simplement és un facilitador per tal que la gent que li costa més poder-se desplaçar.
3: Com a novetat, el Museu de les Matemàtiques s'afegeix a les propostes. Tot plegat en el primer cap de setmana fort d'actes de Tàrraco Viva, amb novetats entre el centenar d'activitats per descobrir com era la vida al món romà. A través de monòlegs, recreacions històriques, visites teatralitzades i espectacles, podrem conèixer algun dels grans personatges de l'antiguitat clàssica i entendre millor la societat romana des de dins.
1: I d'una capital a una altra, de Tarragona a Girona, on aquesta nit dels museus conviurà precisament durant tot aquest cap de setmana també amb el temps de flors.
2: Des de Televisió de Girona ens ho explica Marc Vives.
5: Girona té feina aquest cap de setmana. Els temps de flors se suma a la celebració del Dia Internacional dels Museus, que sempre es gaudeix el cap de setmana previ al 18 de maig. Per això, la ciutat ha organitzat unes jornades de portes obertes als museus d'història, art i cinema per a tots aquells visitants que es vulguin empapar una mica més de cultura. Entre els tallers també hi trobarem visites guiades, concerts, propostes culturals i espectacles per a tota la família.
6: Bé, doncs, precisament no recordo qui és que va dir que davant de la barbària la cultura és l'única salvació, i per tant estem vivint en temps convulsos, com molt bé has dit, i jo penso que la cultura ens salva sempre, i per tant veure precisament, per exemple, els gravats de Goya denunciant els desastres de la guerra i els horrors de la guerra, o veure i entendre què vol dir la presència de 600 anys de cultura jueva a la ciutat de Girona amb aquesta coexistència de cultures durant l'edat mitjana, doncs crec que ens ajuda a entendre que les coses poden ser millors i que haurien de ser millors i que la cultura, doncs, és un pas cap aquí.
5: Sota el lema Museus unint un món dividit, la jornada busca el gaudi del públic en temps de fragmentació social.
1: I parlem ara de gegants, perquè la colla gegantera de Ripoll celebra avui la seva desena edició de la trobada precisament de gegants.
2: Una cita que més coincidirà amb el bateig oficial del nou gegantó, en Sunyer, primer fill d'en Guifré i la Guinadell, que va ser un representant en el marc de la Festa Major de Sant Eudald. Des de Ràdio Ripoll, Laura Segú.
7: Aquest dissabte, la colla gegantera de Ripoll arriba a les 10 edicions de la trobada de gegants i que implica l'inici d'un any llarg de celebració.
8: Es va iniciar amb la formalització de l'entitat el 2017. És per això que l'any que ve també celebrarem els 10 anys de l'entitat i dels gegants nous.
7: La trobada d'enguany comptarà com a tret diferencial i solemne el bateig del nou gegantó, en Sunyer primer. Com a convidats hi haurà colles provinents d'arreu. També es comptarà amb la participació de la de Martorell i Caçà de la Selva, els quals precisament faran de padrins al nou gegantó.
8: Per Festa Major vam fer l'estrena, vam fer la presentació, que fins i tot ens va ploure, i potser una mica de batejat ja està per Sant Eudald. Quan neixes no et bateixes al moment que neixes, per tant, al cap d'una setmana, coincidint, doncs, amb la trobada, farem el bateig, que també, doncs, aquest gegantó, doncs, en el moment que arribem al monestir, com que és davant, doncs, aquest emblema pel poble, doncs, serà beneït de manera real.
7: D'altra banda, i amb motiu del Dia Internacional dels Museus, les presentacions dels gegants seran ambientades en diferents espais a l'etnogràfic de Ripoll, que celebra els 15 anys com a nou equipament.
1: Són les 2:50, moment de parlar d'esports.
0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Comencem parlant de futbol femení, perquè el Barça juga avui la final de la Copa de la Reina.
2: Les blaugranes s'enfronten a l'Atlètic de Madrid a Gran Canària. En cas de victòria, seria la tercera copa consecutiva que guanyen i la dotzena de la història. La final començarà a les 7 de la tarda.
1: Pel que fa al Barça masculí, un apunt que hem conegut durant aquest matí, Robert Lewandowski ha anunciat el seu comiat després de 4 temporades al club.
2: En un missatge difós al seu compte d'Instagram, Lewandowski assegura que marxa amb la sensació d'haver complert la seva missió, amb 3 campionats, i que mai oblidarà l'efecte que ha rebut de l'afició en tot moment. Catalunya, segons assegura, és el seu lloc a la terra, i el davanter de 37 anys ja havia donat a entendre al seu entorn que marxaria del club perquè no havia rebut una proposta de renovació prou interessant.
1: Pel que fa, digue, el futbol estrictament sobre el terreny de joc, demà diumenge, penúltima jornada d'aquesta primera divisió amb un horari unificat, en aquest cas a partir de les 7 de la tarda.
2: El Girona visita l'Atlètic de Madrid. L'equip de Mitchell suma 40 punts, un més que Mallorca. Llevant i Elx, precisament el rival que visitarà Montilivi a la darrera jornada el següent cap de setmana. I l'Espanyol, que està a 3 punts per sobre de la zona vermella, juga a Pamplona, en una jornada on hi ha un Llevant Mallorca. Els dos en descens amb 39 punts. El Barça, ja campió, rep el Betis a 1:15 de la nit.
1: Parlem ara de la primera federació, perquè Sabadell, Europa i Nàstic disputen avui la penúltima jornada, també amb horari unificat, a partir de les 9 de la nit.
2: El Centre d'Esport Sabadell, segon classificat a només un punt de l'ascens directe, rep l'Antequera, la nova Creu Alta. La prèvia d'aquest partit des de Ràdio Sabadell, Adrià Arroyo.
9: Últimes entrades disponibles a la venda pel partit d'avui a la nova Creu Alta, que presentarà gairebé un ple, més de 10.000 persones segur per veure l'últim compromís de Lliga Regular a Primera Federació, amb un Sabadell que no depèn d'ell mateix però que té opcions de guanyar la Lliga i per tant pujar directament. Tot passa per guanyar avui un Antequera que pràcticament no s'hi juga res, com a molt les opcions d'entrar a la Copa del Rei, però no arriba al play-off i tampoc pot baixar de categoria. Va aconseguir la permanència matemàtica la setmana passada. Per contra, el Sabadell ha de guanyar i esperar que no ho faci l'Eldense, que a més té duel directe amb l'altre aspirant al títol, l'Atlético Madrileño. És la primera de les dues jornades unificades, és a dir, a la mateixa hora arrenquen tots els partits, els d'avui a les 9 de la nit, i per primer cop en tota la temporada el tècnic arlequinat Ferran Costa tindrà a tota la plantilla a la seva a disposició, per tant, sense baixes de cara a aquest Sabadell Antequera de la jornada 37.
2: I el Nàstic i l'Europa s'enfrontaran al nou estadi de Tarragona, molta necessitat de sumar. Els tarragonins per sortir del descens i els barcelonins per mantenir la plaça de play-off descens. La prèvia d'aquest partit ens el porta des de Tarragona, Ràdio Jordi Blanc.
3: El Nàstic davant d'un dels partits més importants de la seva història. Els granes es juguen aquest vespre a poder arribar a la darrera jornada de Lliga amb opcions a permanència o condemnar-se avui mateix al descens. Cas de derrota davant l'Europa i si el Tarazona puntua en el seu partit. El Nàstic es juga de la vida perquè tots els comptes que es vulguin fer han de passar per guanyar a l'equip barceloní. Qualsevol altre resultat pot tenir causes greus. Una derrota, com dèiem abans, si el Tarazona puntua els deixaria ja a segona federació, un empat els deixaria l'equip amb l'obligació d'anar a guanyar el darrer partit i esperar que la resta de resultats afavoreixin. Només una victòria podria obrir una mica més aquest futur incert del Nàstic. Els granes volen evitar el descens que van patir la temporada 89-90 a la tercera divisió, del que ja en fa 36 anys. Per això segurament han de sumar els 6 punts que queden en aquestes dues darreres jornades de Lliga. L'entrenador del Nàstic, Pablo Alfaro, diu que l'equip ara mateix només té un objectiu, que sumar aquesta nit els 3 punts davant l'Europa.
10: Que depende de nosotros el sábado a las 9 y llegar lo mejor posible e intentar lógicamente que pues que nuestras virtudes futbolísticas pues por lo menos tengan premio y tengan premio, y premio ahora mismo son puntos, más allá de las sensaciones, más allá del tipo de partido, más allá que es importante, pero que ahora no nos va a, el objetivo lo vas a conseguir sumando puntos, es nuestra única obsesión.
3: El partit es juga a partir de les 9 del vespre amb horari unificat en un nou estadi Costa Daurada que espera presentar una molt bona entrada també aficionats de l'Europa, ja que el Nàstic ha posat a disposició de l'equip barceloní un total de 600 entrades.
1: I parlem ara de bàsquet. A l'ACB, el Baxi Manresa rep a les 9 del vespre al Casa de Montsaragossa el nou Congost. Des de Ràdio Sallent ens porta la prèvia Jordi Givert.
11: El Baxi Manresa encara al tram final de la Lliga Endesa amb l'objectiu de quedar el més ben classificat possible per poder obtenir plaça a una competició europea la temporada que ve. L'entrenador manresat, Diego Campo, però, continua defensant que cal anar partit a partit per poder escalar posicions a la taula. A més, es mostrava satisfet amb la recuperació de Brooks i Olindi, que surten de la infermeria.
12: Exactamente, partit a partit, entrenar bé, preparar-nos bé, jugar bé, defensar bé i poc més. lo més important és que el Luis està molt millor i l'Ilai també, i comptarem amb tots. Així que si tot és normal, demà tindrem que elegir.
13: Triar, sí, sí.
12: Triar. Triar entre 14 jugadors, lo qual per una vegada està bé.
11: El Manresa és 11è a la classificació amb 13 victòries i el Saragossa és 16è amb 9 victòries, les mateixes que té Morabanc Andorra, que ja es troba en posició de descens. Un duel on un equip mirarà cap a Europa i l'altre intentarà escapar de l'infern.
2: La resta de la jornada de l'ACB. I pel que fa als equips catalans, aquesta tarda a les 6, Breogán, Bàsquet, Girona. I demà a les 12, Lleida, Gran Canària, a 2:15. Reial Madrid, Joventut, i a les 8 del vespre, Tenerife, Barça.
1: Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Jurado i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.

0: Salvador Illa es mostra optimista i confia que ara sí podran tirar endavant amb els pressupostos perquè l'acord amb Esquerra diu està ben encarrilat. Els mestres, però, pressionen perquè els comptes recullin les seves reivindicacions. Operació militar conjunta dels Estats Units i de Nigèria en camp mort al país africà, el número 2 d'Estat Islàmic, segons que ha anunciat Donald Trump, que en més d'una ocasió ha denunciat l'amenaça existencial que considera que pateixen els cristians que viuen a Nigèria. Dues manifestacions de signe contrari coincideixen avui a Londres. Una, mobilització pro-Palestina, que s'organitza cada any a la capital britànica. L'altra, concentració d'extrema dreta, convocada per l'agitador Tommy Robinson. Troben morts al municipi alacantí de Dolores, al Baix Segura, tres membres d'una mateixa família. Són un home, una dona i el fill de tots dos, que tenia 20 anys. La Guàrdia Civil ho està investigant. Els experts asseguren que el despreniment que va causar la mort a dos escaladors a Montserrat ara fa un mes va ser accidental i identifiquen el canvi climàtic i la fauna salvatge com a factors de risc. Avui professionals de l'escalada es reuneixen a Montserrat en una jornada tècnica per debatre sobre aquesta pràctica i la seva regulació. Un 75% de les persones que tenen celiaquia renuncien alguna vegada a fer activitats socials per la dificultat de trobar espais on puguin menjar amb seguretat. Ho revela una enquesta de l'Associació Celíacs de Catalunya, que també explica que la majoria d'aquestes persones reben sovint comentaris que minimitzen la seva patologia. Carrie, protagonista del cartell del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges, que ja s'ha presentat avui al marc del Festival de Cannes. El seu director, Àngel Sala, ha parlat del bon moment que travessa, diu, el gènere de terror i ciència-ficció i pronostica una edició molt prometedora.
1: Esports.
2: A punt de començar la cursa sprint del Gran Premi de Catalunya de MotoGP al circuit de Montmeló. Pedro Acosta surt com a primer des de la pole, mentre que Àlex Márquez és tercer darrere de Franco Morbidelli. Al Barça, Robert Lewandowski confirma el seu adeu al davanter polonès. Ho ha anunciat en una publicació a les xarxes socials en què diu que després de 4 anys és moment de buscar nous reptes. I el Barça de Pere Romeu optarà avui el seu tercer títol de la temporada després de la Lliga i la Supercopa. Les blaugranes disputaran a les 9 la final de la Copa de la Reina Gran Canària contra l'Atlètic de Madrid.
0: Tarda amb clavianes al centre i al sud, ruixats al nord amb neu per damunt de la cota amb 1.800 i temperatures una mica més altes. Demà ruixats al nord, més sol al centre i al sud del país.
1: 3CAT Info.
0: Passen gairebé 4 minuts de les 3 de la tarda, està parlant Jaume Brufau. Salvador Illa, el president de la Generalitat, coincideix que aquest cop sí podrà tirar endavant amb els pressupostos.
3: Hi ha uns acords amb Esquerra Republicana que consistien en comprometre'ns que en aquest període de sessions hi hauria els pressupostos. Jo us puc dir que estem treballant en aquesta vinya i que tinc confiança que les coses aniran bé.
0: Des de Califòrnia, on avui acaba un viatge oficial, el president...
4: Ràdio Arbúcies 107.6 FM.
5: La banda sonora del teu dia.
6: Tenim a Arbúcies una temperatura de 14 graus i una humitat del 61%.

0: Salvador Illa és optimista i confia que ara sí podrà tirar endavant els pressupostos, perquè l'acord amb Esquerra està ben encarrilat. Els docents pressionen perquè els comptes recollin les seves demandes. S'investiga com a crim masclista la mort de tres membres d'una mateixa família a la localitat alacantina de Dolores, al Baix Segura. Es tracta d'un home, una dona i el fill de tots dos de 20 anys. Operació militar conjunta dels Estats Units i de Nigèria, en què ha mort el país africà el número 2 d'Estat Islàmic. Ho ha anunciat Donald Trump, que en més d'una ocasió ha denunciat l'amenaça existencial que considera que pateixen els cristians a Nigèria. Dues manifestacions de signe contrari coincideixen avui a Londres, una nova mobilització pro-Palestina que s'organitza cada any a la capital britànica i una concentració d'extrema dreta convocada per l'agitador Tommy Robinson. A un mes de la visita del Papa a Catalunya, és gairebé impossible trobar habitacions als hotels de Barcelona. Les poques que queden lliures han triplicat el preu. Els apartaments turístics ja estan al 97% d'ocupació i a Montserrat, que també acollirà la visita del Pontífex, l'alberg i les cel·les ja estan plenes. Els experts asseguren que el desprendiment que va causar la mort a dos escaladors a Montserrat ara fa un mes va ser accidental i identifiquen el canvi climàtic i la fauna salvatge com a factors de risc. Avui, professionals de l'escalada es reuneixen a Montserrat en una jornada tècnica per debatre sobre aquesta pràctica i la seva regulació en espais naturals. 300 persones fan avui l'examen pràctic de conduir a Lleida. Es tracta d'una convocatòria insòlita i extraordinària per intentar reduir les llistes d'espera, que arriben als 4 mesos. Per les autoescoles és un pedaç. I Carri protagonitza el cartell del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges, que s'ha presentat avui en el marc del Festival de Canes. El seu director, Àngel Sala, ha parlat del bon moment que travessa el gènere del terror i ciència-ficció i pronostica una edició molt prometedora.
1: Esports.
2: Gran victòria d'Àlex Márquez de la cursa sprint del Gran Premi de MotoGP de Catalunya, amb 41 mil·lèsimes d'avantatge sobre Pedro Acosta. El podi l'ha completat Fabio Di Gian Antonio. És la primera victòria del pilot de Cervera en una cursa sprint a Montmeló. En futbol, Robert Lewandowski ha confirmat el seu adeu al Barça després de 4 anys al club. Ho ha fet en les xarxes socials. Demà s'acomiadarà del Camp Nou en el partit Barça-Betis. I en waterpolo, el Sant Andreu s'ha classificat per la final a 4 de la Champions femenina. Les andreuenques han guanyat per 14-15 a la piscina del Bouliagmeni grec.
0: Tot això un dissabte amb tarda, amb moltes clarianes al centre i al sud, amb ruixats al nord, amb neu per sobre dels 1.800 metres i temperatura una mica més alta. Demà diumenge, ruixats al nord i més sol al centre i al sud del país.
1: 3CAT Info.
0: Bona tarda, ara passen 4 minuts de les 4. Us acompanya Xavier Palau. Salvador Illa confia que aquest cop sí que podrà tirar endavant els pressupostos.
3: Hi ha uns acords amb Esquerra Republicana que consistien en comprometre'ns que en aquest període de sessions hi hauria els pressupostos. Jo us puc dir que estem treballant en aquesta vinya i que tinc confiança que les coses aniran.
4: Ràdio Armúcia 107.6 FM.
5: La banda sonora del teu dia.
6: Tenim a Arbúcies una temperatura de 14 graus i una humitat del 65%.

0: Tot seguit us presentem el concurs El misteri de les tres bandes sonores.
1: I ara anem a buscar el misteri, el sisè misteri, que tenim ja les tres pel·lícules que, escoltant la música que tot seguint posarem, doncs
2: són difícils, ho he de dir, són difícils. No descarto que la fem com a obra mestra, perquè veritablement és una obra mestra. No diem res més per no donar pistes, evidentment, però, clar, és dels anys 60, i és una mica... Bueno.

0: Una pel·lícula, jo crec que molt èpica.
1: Sí.
0: Èpica històrica.
1: El poder d'evocació d'aquesta música és molt important. Fa que on s'ambienta, la pel·lícula ja t'hi porta. Algun dia en parlarem del que és la pel·lícula, perquè és d'un personatge real.
0: Sí, va
1: existir,
0: la història.
1: Tot i que pugui semblar...
0: Es podria dir que és gairebé un biòpic.
1: Sí.
0: Molt bé, doncs aquesta seria la primera.
1: Aquesta és una cançó que no es va fer per la pel·lícula.
0: No, perquè és
1: una... fa una altra escena memorable per mi d'una gran pel·lícula, més recent, en la que... va com que diuen, com en ell el dit, no?
0: Li va niquelada, no? Però és d'aquelles pel·lícules que s'aprofiten d'un èxit pop
1: per
0: ambientar la pel·lícula i bé, es produeix el lligam si realment agafa...
1: Sí, perquè la cançó és dels anys 80 i la

0: Certament aquests eren genials, eh?
1: Molt, molt bons, molt
0: bons. Eren molt bons, eh? Molt bé, doncs aquesta serà la música que servirà per buscar, per identificar quina pel·lícula hi ha al darrere d'això. I ara anirem per l'última.
1: Mm-hmm.
0: Que, aviam...
1: aquesta és difícil.
0: Aquesta
1: és difícil. Aquesta és difícil. Bé, considero que és difícil.

0: També és una pel·lícula molt èpica, no?
1: Sí, totalment. També és
0: una, i amb un repartiment també, és, també espectacular.
1: Espectacular. I també és basada en fets reals.
0: I si et sembla, doncs ho deixaríem aquí.
1: Perfecte.
0: David,
1: molt bé.
0: Escoltant aquesta banda sonora, i acabem el de Va de Cinema.
1: Molt bé.
2: Podeu participar a través d'Instagram al compte de l'Amics i Residents Arbúcies o al WhatsApp de Ràdio Arbúcies al 603 487 129 amb una nota de text o de veu breu. Us esperem.
3: Jaymar patrocina la secció Va de Cinema amb David Merino. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
4: La teva música al teu

0: El sindicat USTEC Majoritari a Educació reclama als socis parlamentaris del govern, Esquerra i els comuns, que portin les peticions dels docents a la negociació dels pressupostos. Després de l'acord per la línia del tren orbital, Salvador Illa confia certificar en pocs dies aquests nous números. S'està investigant com a crim masclista la mort de tres membres d'una mateixa família a la localitat alacantina de Dolores, al Baix Segura. És un home, una dona i el fill de tots dos, de 20 anys. L'Iran anuncia un mecanisme perquè els vaixells de països que cooperin poden passar per l'estret d'Hormuz i assegura que està negociant amb els governs europeus. Donald Trump torna a amenaçar el règim i diu que si no s'arriba a un acord amb els Estats Units ho passarà molt malament. També en titular, situació del trànsit a aquesta hora, equip viari.
1: Comença a espessir-se la circulació de vies a l'entorn del circuit de Montmeló, on se celebra el Gran Premi de MotoGP. La C-17 és la via que presenta més densitat a Parets del Vallès en sentit sud, com també a l'altura de Mollet del Vallès per enllaçar amb la P-7 en sentit sud. Altres vies de retencions, la P-7 a Barberà del Vallès cap a Tarragona, la C-14-15-C a la Roca del Vallès per enllaçar amb la P-7, la C-35 entre Parets del Vallès i Granollers i, finalment, també la BV-5003 a Granollers en sentit nord.
0: Les biblioteques denuncien que l'Ajuntament de Barcelona ha demanat habilitar sales d'estudi urgents per als estudiants de selectivitat gestionades com a serveis externalitzats per la Fundació Pere Tarrés. Algunes d'aquestes sales són dins mateix de les biblioteques en vaga de fa setmanes. Una vaga que, a partir del 26, passa a ser ja indefinida. Jornada de reflexió avui a Andalusia per les eleccions que hi fan demà a la Junta. Les enquestes apunten que el Partit Popular fregarà la majoria absoluta, però que caldrà esperar els resultats per desvelar les principals incògnites. Si Juanma Moreno Bonilla necessitarà o no Vox per governar i si el PSOE baixarà encara més respecte dels resultats obtinguts ara fa 4 anys. La pel·lícula Carrie protagonitza el cartell del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges, que avui s'ha presentat al marc del Festival de Cannes. El seu director, Àngel Sala, ha parlat del bon moment que diu travessa el gènere del terror i ciència-ficció i pronostica a Sitges una edició molt prometedora.
2: Esports.
3: Gran victòria d'Àlex Márquez a la cursa sprint del Gran Premi de MotoGP de Catalunya amb 41 mil·lèsimes d'avantatge sobre Pedro Acosta. És la primera victòria del pilot de Cervera en una cursa sprint a casa nostra. D'altra banda, en directe tenim el primer partit de play-off de l'Hockey Lliga Masculina d'Hockey Patins, ara mateix al descans, Barça 0, Noia 0. També tenim en marxa el primer període, en aquest cas, de la Copa Femenina, semifinals, Fraga 0, Vilassana 1. I en waterpolo, el Sant Andreu s'ha classificat per la final a 4 de la Champions Femenina. Les andreuenques han guanyat per 14-15 a la pista del Bullacmeni grec. També se la juga aquesta tarda el Sabadell i el Mataró.
4: Ràdio Arbúcies.
5: 107.6
6: FM. Tenim a Arbúcies una temperatura de 14 graus i una humitat del 62%.

0: Interrompim la programació per informar-los d'una tràgica notícia d'última hora. Ha mort el cantant català Gerard Quintana.
1: Ràdio Arbúcies 107.6 FM.
2: La banda sonora

0: El sindicat USTEC reclama als socis parlamentaris del govern, Esquerra i els Comuns, que portin les peticions dels docents a la negociació dels pressupostos. Després de l'acord per la línia de tren orbital, Salvador Illa confia a certificar en pocs dies els nous comptes. S'investiga com a crim masclista la mort de tres membres d'una mateixa família a la localitat alacantina de Dolores, al Baix Segura. Es tracta d'un home, una dona i el fill de tots dos de 20 anys. Operació militar conjunta dels Estats Units i de Nigèria en què ha mort el país africà el número 2 d'Estat Islàmic. Ho ha anunciat Donald Trump, que en més d'una ocasió ha denunciat l'amenaça existencial que considera que pateixen els cristians a Nigèria. L'Iran anuncia un mecanisme perquè els vaixells de països que cooperin puguin passar per l'estret d'Hormuz i assegura que estan negociant amb governs europeus. Donald Trump torna a amenaçar el règim i els diu que si no arribarà a un acord amb els Estats Units, ho passaran molt malament. A un mes de la visita del Papa a Catalunya, és gairebé impossible trobar habitacions als hotels de Barcelona. Les poques que queden lliures han triplicat el preu. Els apartaments turístics ja estan al 97% d'ocupació i a Montserrat, que també acollirà la visita del Pontífex, l'alberg i les cel·les ja estan plens. Un 75% de les persones que tenen celiaquia renuncien alguna vegada a fer activitats socials per la dificultat de trobar espais on puguin menjar amb seguretat. Ho revela una enquesta de l'Associació Celíacs de Catalunya, que també diu que la majoria de celíacs reben comentaris que minimitzen la malaltia. I les biblioteques denuncien que l'Ajuntament de Barcelona ha demanat habilitar sales d'estudi urgents pels estudiants de selectivitat gestionades com a serveis externalitzats per la Fundació Pere Tarrés. Algunes d'aquestes sales són dins mateix de les biblioteques en vaga des de fa setmanes, una vaga que a partir del 26 de maig passarà a ser indefinida.
1: Esports.
2: Gran victòria d'Àlex Márquez de la cursa sprint del Gran Premi de Catalunya de MotoGP amb 41 mil·lèsimes d'avantatge sobre Pedro Acosta. És la primera victòria del pilot de Cervera en una cursa sprint a Catalunya. D'altra banda, en hoquei patins, el Vilassana és a prop de classificar-se per la final de la Copa Femenina. En aquests moments queden 3 minuts per acabar el seu partit de semifinals contra el Fraga i guanyen 0-2. I en waterpolo ja tenim el Sant Andreu classificat per la final a 4 de la Champions femenina i ara mateix se la juguen Sabadell i Mataró, que comencen els seus partits intentant classificar-se, com diem, per aquesta final a 4.
0: I va agafar el temps, tarda amb alguns núvols, però pràcticament sense precipitació. Demà diumenge tindrem un matí mig ennuvolat a les comarques de Girona i de Barcelona, amb algun primer ruixat. A la tarda hi haurà tempestes al terç nord de Catalunya.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen 4 minuts de les 6, us acompanya Xavier Palau. El sindicat majoritari del sector educatiu, la USTEC, reclama situar les peticions de mestres i professors al centre de les negociacions pels pressupostos de la Generalitat. L'acord entre el PSC i Esquerra per tirar endavant els comptes sembla que és a tocar, però la USTEC reclama als republicans i als comuns que no hi donin suport si no incorporen la seva reivindicació.
3: Sintonitza Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
4: La teva veu, la teva ràdio.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 14 graus i una humitat del 59%.

0: Milers d'activistes pro-palestins es manifesten a aquesta hora a Londres per reclamar a la comunitat internacional mesures de represàlia a Israel. Protestes que coincideixen amb una gran mobilització de l'extrema dreta a Barcelona. Centenars de persones surten als carrers a aquesta hora per donar suport al poble palestí. Els sindicats de docents reclamen a Esquerra i als comuns, socis parlamentaris del govern, que incorporin les seves peticions a la negociació pels pressupostos. L'executiu, però, confia que podrà tancar els nous números dels pròxims dies després de pactar amb els republicans la línia del tren orbital. S'investiga com a crim masclista la mort de tres membres d'una mateixa família a la localitat alacantina de Dolores, al Baix Segura. Són un home, la seva dona i el fill de 20 anys que tenien. Acomiadat un treballador del servei de psiquiatria de l'Hospital de Santa Caterina de Sal per un presumpte assetjament sexual. Els fets van passar el 2024 i els van detectar arran de la investigació d'una empresa externa que va concloure que hi havia hagut conductes greus entre els professionals del servei. Les víctimes, que serien fins a una desena de persones, lamenten que les mesures, diuen, són insuficients. Els professionals de l'escalada consideren indispensable regular aquesta activitat per a preservar la natura i poder-ne gaudir. Avui s'han trobat a Montserrat en una jornada tècnica per debatre sobre aquesta pràctica a l'espai natural i la seva regulació. I aquesta hora el Parc del Fòrum a Barcelona acull un gran concert per celebrar els 150 anys d'Estrella Damm, i és que són diverses activitats d'artistes com Oques Grasses, The Tyets, Love of Lesbian, Els Catarres, Musca, Ginestà, Maria Jaume.
1: Esports. Victòria d'Àlex Márquez a la cursa sprint del Gran Premi de Catalunya de MotoGP amb 41 mil·lèsimes d'avantatge sobre Pedro Acosta. És la primera victòria del pilot de Cervera en una cursa sprint a Catalunya. Robert Lewandowski confirma el seu adeu al Barça després de 4 anys al club. Demà s'acomiadarà del Camp Nou al Barça-Betis, i en waterpolo el Sant Andreu s'ha classificat per a la final a 4 de la Champions femenina. Les andreuenques han guanyat 14-15 a la piscina del Bullacmeni grec.
0: Tarda encara amb alguns núvols, pràcticament però sense pluges. Demà tindrem un matí mig ennuvolat a les comarques de Girona i també a Barcelona, amb algunes precipitacions. A la tarda, tempestes al terç nord del país.
2: 3CAT Info.
0: Passen gairebé 4 minuts de les 7 de la tarda. Bona tarda, us està informant Jaume Brufau. En aquests moments, centenars de persones participen a Barcelona en una manifestació de suport al poble palestí, coincidint amb l'aniversari de l'expulsió de casa seva després de la creació de l'Estat d'Israel, la Nakba. Els participants demanen accions de represàlia contra el govern israelià, una mobilització que seguim amb una de les periodistes de la casa, que és la Laia Framis. Laia, bona tarda.
3: Hola, jo...
4: FM. Tenim a Arbúcies una temperatura de 13 graus i una humitat del 60%.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

0: Els sindicats de docents reclamen a Esquerra i els comuns, socis parlamentaris del govern, que incorporin les seves peticions a la negociació pels pressupostos. L'executiu, però, confia que tancarà els nous comptes els pròxims dies després de pactar amb els republicans la línia de tren orbital. S'investiga com a crim masclista la mort de tres membres d'una mateixa família a la localitat de la cantina de Dolores, al Baix Segura. Es tracta d'un home, una dona i el fill de tots dos de 20 anys. Ha acomiadat un treballador del servei de psiquiatria de l'Hospital de Santa Caterina de Salt per un presumpte assetjament sexual. Els fets van passar el 2024 i es van detectar arran de la investigació d'una empresa externa que va concloure que hi havia conductes greus entre els professionals del servei. Les víctimes, que serien una desena, lamenten que les mesures són insuficients. Almenys 8 ferits a Itàlia per un atropellament massiu a la ciutat de Mòdena. El conductor ha sortit del vehicle armat amb un ganivet i un grup de vianants l'ha reduït. La policia no ha formulat encara cap hipòtesi. L'Iran anuncia un mecanisme perquè els vaixells de països que cooperin puguin passar per l'estret d'Hormuz i assegura que està negociant amb governs europeus. Donald Trump torna a amenaçar el règim i els diu que si no arriben a un acord amb els Estats Units ho passaran molt malament. Els professionals de l'escalada consideren indispensable regular aquesta activitat per preservar la natura i poder gaudir-ne. Avui s'han reunit a Montserrat en una jornada tècnica per debatre sobre aquesta pràctica i la seva regulació en espais naturals. Les biblioteques denuncien que l'Ajuntament de Barcelona ha demanat habilitar sales d'estudi urgents pels estudiants de selectivitat gestionades com a serveis externalitzats per la Fundació Pere Tarrés. Algunes d'aquestes sales són dins mateix de les biblioteques en vaga des de fa setmanes. Una vaga que a partir del 26 de maig passarà a ser indefinida. I el Parc del Fòrum a Barcelona acull un gran concert per celebrar els 150 anys d'Estrella Damm. Entre alguns dels artistes que actuaran fins a la matinada hi ha Oques Grasses, The Tallets, Love of Lesbian, Els Catarres, Busca, 31 Fam, Ginestar o Maria Jaume.
1: Esports.
2: El Barça femení juga a les 9 la final de la Copa de la Reina contra l'Atlètic de Madrid. Seria el tercer títol de la temporada després de la Lliga i de la Supercopa i a les portes de la final de la Champions contra el Lió. Encara en futbol, Lewandowski ha confirmat el seu adeu al Barça després de 4 anys al club. Demà s'acomiadarà del Camp Nou en el Barça Betis. Victòria d'Àlex Márquez a la cursa sprint del Gran Premi de Catalunya de MotoGP. És la primera victòria del pilot de Cervera en una cursa sprint a Catalunya. I en waterpolo, el Sant Andreu s'ha classificat per la final a 4 de la Champions femenina. Les andreuenques han guanyat per 14-15 a la piscina del Buliameny grec.
0: I demà diumenge tindrem més núvols matinals alternats encara amb moltes estones de sol. A la tarda hi haurà ruixats i tempestes al Pirineu, a les comarques de Girona i a les del nord de Barcelona. No es descarta algun ruixat en altres punts del prelitoral.
1: 3CAT Info.
0: Bona tarda, ara passant 4 minuts de les 8. Us acompanya Xavier Palau.
3: Escolta'ns per internet i també els dispositius Alexa amb la millor qualitat de so.
4: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 13 graus i una humitat del 62%.